the last song. Let's start playing covers.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Pardon me, I have unfinished business. Long distance call from France.
1: Person to person. Armand.
0: Who else? Dan, chérie.
1: Oui, oui.
2: Would you care to watch Tusi?
1: Swim.
2: Let's dive in.
1: Wanna dance?
3: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Amén.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: we going to do after graduation?
1: Yeah. Maybe.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.

0: t'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Tom lived for all he could give, and he stood by his father's

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Transmetre una mica de música, que ja toca.
9: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
1: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
10: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Hi, speaking from the stage.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quixón, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva boda.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
13: Doncs quin xororamà!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
14: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
15: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
16: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
17: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze...

0: dimarts a les 10 de la nit.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Si tu ja no m'estàs

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: posar-te rimes a la boca.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
4: miro la meva bola,
2: Andreu Cistella, el Pauet,
5: aquí xon, què fer?
2: Contes de microbis,
6: la desfilada dels microbis,
2: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare,
8: la Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
4: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades aquí o què? Estarà empanats!
2: Aixeca't, sisplau.
3: Tranquil·la, vale?
2: Què passa? T'estàs avorrint o què?
4: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
2: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm,
2: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
3: Fem un crit.
0: Oh!
2: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerré l'equipo, va!
1: Poquito menos ya y arriba, bien!
4: Para. La merda, puto d'allò. Sí?
0: M'esteu tornant els ous! Tots!

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

soffitto. Trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no...

vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
5: Perquè la cicatriu

0: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen. Vostè no s'ha de preocupar.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

que si todo no quedaria, que no hi ha res més pur. Apunto que si no t'oblides, que el que sento per

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: dir-te sí. Tot el que fas ho fas també. Pensat en oblidar-te.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
1: without you. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Yo soy la promesa que si no se cumple no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

boig al món que no puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que et dissol.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
4: El genís fa màgia, no miracles, eh?
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: El dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquest...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

plom ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger com

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Hi, speaking from the stage. Oh, tonight, the
0: for... Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. L'Ajuntament se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial del Cor, que se celebra avui 29 de setembre amb la il·luminació de color vermell del llac del Parc de la Batzuca aquesta nit. La iniciativa forma part de la campanya Mouta pel Cor, promoguda per la Fundació Cor Avant, que té com a objectiu donar visibilitat a la importància de cuidar la salut cardiovascular i promoure hàbits saludables entre la ciutadania. Sant Quirze és un dels 54 municipis de Catalunya que aquest any s'han adherit a la campanya i que il·luminaran de vermell algun edifici o espai emblemàtic amb motiu del Dia Mundial del Cor. La commemoració vol contribuir a conscienciar sobre la importància de la prevenció de les malalties cardiovasculars, afavorint hàbits de vida saludables com l'activitat física regular, una alimentació equilibrada i el control dels principals factors de risc cardiovascular. Amb aquesta il·luminació, Sant Quirze se suma simbòlicament a aquesta jornada internacional i contribueix a donar visibilitat a la necessitat de tenir cura de la salut del cor. Les Fonts ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major. Des d'aquest dijous dia 1 fins al diumenge dia 4 d'octubre, el barri acollirà una programació pensada per a totes les edats amb activitats culturals, esportives, familiars i tradicionals, organitzades principalment per les entitats de les Fonts amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Terrassa. El tret de sortida serà el mateix dijous 1 d'octubre amb la inauguració de les exposicions de patchwork, ganxet, llana i puntaires al Centre Cívic Torre Julià. A les 8 del vespre arribarà un dels moments destacats de la festa, que és el pregó i que anirà a càrrec de David Caballero Alonso, Def, veí de les Fonts. La primera jornada es completarà amb la representació de Sala d'Espera, que anirà a càrrec de la companyia Pedassats, al Centre Cívic Torre Julià. La festa continuarà el divendres amb noves propostes culturals i familiars. Entre les activitats hi haurà la inauguració de l'exposició Pintors i Pintores de les Fonts al llarg del temps, una xocolatada, un taller d'skate i una masterclass de ioga, zumba i sevillanes. Al vespre, el correfoc dels Diables de Sant Quirze recorrerà els carrers del barri i a partir de les 11 de la nit la música prendrà el relleu amb la nit Vibra Font Fest amb una sessió de DJs locals. El dissabte serà una jornada especialment intensa amb activitats des del matí fins a la nit. La trobada de puntaires, la trobada de les Fonts a Briga i els jocs tradicionals compartiran protagonisme amb la visita dels gegants de les Fonts a les residències de gent gran i les propostes a Can Falguera, com el vermut literari Els Fantasmes de Can Falguera i el vermut del barri. A la tarda, els carrers seran escenari de la cursa familiar al barri Corre a les Fonts Vibra, mentre que els infants i adolescents podran gaudir de la tarda canalla amb futbolí humà, inflables, escacs gegants i tallers. La jornada acabarà amb el sopar a la fresca i la nit de festa major amb karaoke i l'actuació de Toni Torres. El diumenge 4 d'octubre la tradició prendrà el protagonisme amb la Fira d'Artesans i de Segona Mà, la cercavila de la Colla Gegantera de les Fonts, la missa de festa major i una batucada a càrrec de Batucafons. La jornada gastronòmica continuarà amb la demostració i degustació de paelles, abans de donar pas a la tarda al terreig de festa major amb música dels anys 80 i 90 i diverses actuacions. El punt final de la festa arribarà a 3:45 del vespre al Pont Nou amb el Castell de Focs. A més, la programació tindrà continuïtat amb la missa en honor a la Mare de Déu del Roser, patrona de les Fonts, el dia 7 d'octubre i la tradicional caminada popular prevista per al 12 d'octubre i que acabarà amb una botifarrada. Durant la nit de dissabte, la pista poliesportiva també acollirà un punt lila, un servei d'informació i acompanyament per prevenir i detectar situacions de violència masclista i LGTBIQ-fòbica en espais d'oci nocturn. Sant Quirze del Vallès celebrarà durant tot el mes d'octubre el mes de la gent gran, una programació que ofereix activitats culturals, lúdiques, esportives i de benestar adreçades a les persones majors de 60 anys. Les propostes començaran aquest dijous 1 d'octubre i s'allargaran fins al dia 30 amb activitats en diferents espais del municipi. El programa s'iniciarà amb un recital de poemes a càrrec de Josep Pedrals aquest mateix dijous 1 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala Josep Brossa de la Patronal. I a l'endemà, el divendres 2, tindrà lloc una caminada saludable amb sortida a 2:45 del matí des del pont de la Batzuca. Podeu consultar el programa complet del mes de la gent gran a santquirzevallès.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb un cel tapat, però sembla que abandonem el risc de precipitacions fins com a mínim demà a la tarda, que pot caure algun ruixat aïllat. Les temperatures avui es mantindran al voltant dels 20 graus i demà tornaran a pujar fins als 26-27. I demà seguirem també amb un cel ennuvolat. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without
2: you. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.
3: Bona tarda i benvinguts a Donant la Nota. Jo sóc l'Alba Jiménez i un any més torno a ser aquí per parlar del pop-rock de casa nostra. Abans de començar, volia agrair als amics de la música i al José Urille per la confiança i al tècnic Miguel Ángel Bueno, que m'acompanya com sempre des de la cabina. Enguany, aquesta secció serà una mena de viatge per l'evolució del gènere, on a cada programa visitarem una dècada dels seus orígens fins a l'actualitat. Avui viatjarem, doncs, fins als anys 70, una dècada en què la música popular catalana va començar a deixar enrere el model més tradicional de la nova cançó i va començar a experimentar amb guitarres elèctriques, teclats, sintetitzadors, jazz, psicodèlia i rock progressiu. Recordem que era una època en què cantar en català encara estava condicionat per la situació política, però alhora també era una època de molta creativitat. Als 70 apareixen nous espais, noves formes d'entendre la música i una generació de músics que ja no vol triar entre tradició o modernitat. Així que durant aquesta hora recorrerem la dècada des del rock psicodèlic de començaments dels 70 fins al pop-rock més accessible de les portes dels 80. Comencem amb un dels grups pioners del rock progressiu a Catalunya.

Això que acabem d'escoltar és I Believe de Màquina, una de les formacions fonamentals per entendre l'arribada del rock a Barcelona. Van aparèixer el 1970 i mostraven una música molt allunyada del pop convencional de l'època, improvisació, blues i un ús molt destacat dels instruments elèctrics. I és important començar per aquí perquè el rock català del 70 no va néixer exactament com el coneixerem ens més tard. Encara no estem parlant de grans bandes cantant himnes en català, sinó que els inicis de tot el trobarem en l'experimentació. I aquell mateix any va aparèixer una figura que portarà aquesta experimentació encara més lluny, Pau Riba.

Amb el seu primer àlbum, Dioptria, Pau Riba va trencar moltes de les convencions de la cançó catalana. La guitarra elèctrica, els arranjaments i una actitud molt més provocadora van fer aquest disc força difícil de classificar, i això és precisament el que el fa tan interessant. La música catalana dels primers 70 ja no volia limitar-se a reproduir els models de la cançó d'autor, sinó que mirava més lluny, cap al rock britànic i nord-americà i cap a les noves formes de creació que circulaven per Europa. Però Pau Riba no era l'únic que estava explorant aquests nous llenguatges. Al mateix moment, també van aparèixer formacions centrades en el rock i en la música instrumental, que ampliaven encara més el panorama. Un d'aquests grups és Fusión, format a Manresa i vinculat a l'escena progressiva dels primers 70. El grup parteix de la melodia tradicional catalana, el cant dels ocells, i la transforma completament amb canvis de ritme i una interpretació molt més propera a la improvisació.

Aquesta manera de combinar elements de la tradició amb els nous sons que arribaven del rock internacional és una de les característiques més interessants de l'escena d'aquells anys. La música popular catalana ja no havia de triar entre mirar cap al passat o incorporar les noves tendències. Ara podia fer totes dues coses alhora. I aquesta serà una idea que anirà reapareixent constantment durant tota la dècada. L'any 1972, el duet Ia i Batiste combinaven pop, humor i experimentació, representant aquesta voluntat de fer una música que no encaixés fàcilment en cap etiqueta. Escoltem el Gessamí i la Rosa.

I avancem ara una miqueta més, fins al 1974. A Barcelona ja estava funcionant un dels espais essencials per entendre aquesta nova escena, la Sala Celeste, coneguda actualment com a Rasmatàs. Al seu voltant es va desenvolupar el que coneixerem com a música laietana, una escena on el rock convivia amb el jazz, el folk, la música mediterrània i la improvisació. Un dels grups que millor representa aquest moment és l'Orquestra Mirasol. El seu disc, Salsa Catalana, és una mostra de com la música catalana també estava incorporant, mica en mica, el llenguatge del jazz rock i de la fusió. Escoltem la cançó de No Entendre Res.

I arribem al 1975, un any clau en la música que es feia a Barcelona, ja no era només una suma de propostes aïllades, sinó una escena ja ben formada, amb espais de trobada i ganes de sortir al carrer. A més, aquell any es va celebrar la primera edició de Canet Rock. El 26 de juliol del 75, encara durant la dictadura franquista, milers de persones es van reunir al Pla d'Ensala de Canet de Mar en un festival català que volia ser molt més que una successió de concerts. Hi van actuar Pau Riba, la Companyia Elèctrica d'Arma, Maria del Mar Bonet, l'Orquestra Plateria i molts altres artistes vinculats a la contracultura. Però el 1975 també és l'any en què Jaume Sisa publica un dels discos més singulars de la música catalana, Qualsevol nit pot sortir al sol.

Tommy Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

És una cançó que pràcticament s'ha convertit en un símbol d'aquella època. És una peça aparentment senzilla, però plena de personatges, referències i molta imaginació. Sisa construeix una casa imaginària on hi caben personatges de contes, còmics i cultura popular. I aquesta idea de fer de la cançó un espai on tothom hi pugui entrar connecta molt bé amb l'esperit contracultural dels anys 70. I després de la psicodèlia i la cançó galàctica de Sisa, entrem en una altra de les grans bandes que prendrà el rock català, la companyia Elèctrica d'Arma, formada a Sants, que va incorporar al seu so elements del folk català i, sobretot, instruments i sonoritats relacionades amb la música tradicional. El resultat és una música molt particular, saxos, guitarres, bateria i teclats que conviuen amb melodies i ritmes que connecten directament amb la cultura popular. El 1976 publiquen el seu segon àlbum, L'ou com balla, i aquesta peça, Els pardals de la Rambla, ens serveix per entrar en aquesta nova etapa.

Un any després, el 77, la Dharma publica el disc Tramuntana, mentre el panorama del rock laietà continuava creixent. La dècada ja encarava la seva recta final i el so es diversificava encara més. Ja no hi ha una única manera de fer rock en català. Hi ha progressiu, jazz rock, folk, psicodèlia i cançó, tots compartint espais i músics. Escoltem ara Les Bruixes del Maresme, també de la companyia elèctrica Dharma.

I avancem un any més. El rock progressiu encara tenia una presència important, però alguns dels seus músics ja estaven buscant nous camins. Un exemple és Gothic, una formació de rock sinfònic i progressiu que va publicar l'àlbum Escenes el 1978. La seva música és instrumental, però incorpora melodies amb un claire mediterrani i elements també relacionats amb la música tradicional. Escoltem Dansa d'estiu.

I ens anem acostant al final de la dècada. Un exemple de la diversificació d'aquells anys és Coses, un grup que combinava la cançó amb elements folk i rock i que mantenia aquesta voluntat que hem anat veient durant tota la dècada d'unir la música moderna amb elements de la cultura popular catalana. L'any 1978 publiquen Perquè no s'apagui l'aire, un disc on trobem una música molt més continguda i propera a la cançó que el rock progressiu que acabem d'escoltar amb Gòtic. La peça que sentirem és Els núvols, un poema de Màrius Torres musicat per aquesta banda i que ens permet veure aquesta altra cara de la música catalana de finals dels 70, menys centrada en el virtuosisme instrumental i més en la construcció d'una atmosfera i en el pes de la pròpia cançó. Escoltem Els núvols.

I si Coses representa una de les vies que va prendre la música catalana a finals dels 70, l'any 79 apareix una proposta que suposa un canvi molt més radical. Parlem de la banda Trapera del Río, un grup sorgit a Cornellà i molt vinculat a l'escena suburbial de Barcelona. La seva música s'allunyava completament de la sofisticació del rock sinfònic. Les cançons eren més curtes, més agressives i basades en una actitud molt més directa. Aquesta manera de fer música està relacionada amb l'arribada del punk, un moviment que a finals dels 70 va transformar el rock europeu. I la banda Trapera del Río adaptava aquesta energia al seu propi context, parlant de la realitat dels seus barris i de la vida quotidiana des d'una perspectiva molt més crua. Una de les peces més representatives d'aquest moment és Ciutat Podrida. El mateix títol ja ens dona una idea del canvi de llenguatge. Aquí desapareix bona part de l'experimentació dels primers anys de la dècada i apareix una música molt més immediata, sorollosa i provocadora.

0: I amb aquesta peça tanquem els anys 70. Hem començat la dècada amb la psicodèlia i l'experimentació, hem passat pel rock progressiu, pel jazz rock i la música laietana, per la fusió amb la música tradicional i per les propostes més personals. I acabem en un panorama completament diferent, amb noves formes de cançó i una manera molt més directa d'entendre el rock. En només 10 anys, per tant, el rock i la música popular en català van passar per un període de naixement, creixement i transformació enormes. I tots aquests camins van preparar el terreny per la dècada següent, on el pop-rock català viurà una nova etapa i apareixeran alguns dels grups que acabaran convertint-se en referents de tota una generació. Però això ja serà una altra història. Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota, amb els amics de la música.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: El fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang, l'aigua, l'aigua caient a dolls de les teulades. Els carrers plens de fang, les sabates en fang, la boira, l'esgarrany d'un arbre, el fang, la pluja, el fang, unes coses humides. He vist coses, finestres i genolls i cistelles, i ascensors i prospectes, i he vist la sang dels parts i l'he sentida caure brutalment al poal. I he vist mercats i grills i claustres i telèfons, i abets i pèls suats, i gavines i llànties. He plorat molt. He vist coses. He plorat molt.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Bona tarda. Comença una temporada més per Punt i coma, aquí a Ràdio Sant Quirze. I la comencem, l'hem començat amb aquest poema de Vicent Andrés Esteller, i portant un tema que obre temporada i que no és especialment alegre. Té a veure amb la memòria, amb el record i també amb el present. I m'explico. Aquest 25 de setembre tornarem a recordar els fets que van passar un 25 de setembre de fa uns anys, de l'any 1962. Va ser la riuada que va afectar el Vallès de manera molt tràgica, d'una manera molt dramàtica, amb aigua arrossegant cases, arrossegant vides i amb la desaparició de persones, encara a hores d'ara desaparegudes. L'aigua va passar per aquí, per Sant Quirze, va fer molt mal al barri de Los Rosales i va passar també per les fonts, on també va fer molt mal. Aigua que després va rodar fins al Llobregat i fins al Besòs i va acabar al mar, i del mar algunes restes, algunes d'elles humanes, van arribar fins i tot a Cartagena. Això passava en l'any 62 i no era la primera vegada que passava. Potser sí amb aquesta dimensió. Però les riuades ens han acompanyat sempre. D'això en parlarem. I avanço que en parlarà especialment l'Anna, que una temporada més ens acompanya. Aquest any, però, en aquest record de l'any 62, que anem repetint any rere any, tenim un afegit que és el present. I el present, en aquest cas, situat una mica lluny d'aquí, uns quants quilòmetres, i és que el Nepal ha viscut també una riuada. I hem considerat que, donades aquestes circumstàncies, ens podíem agermanar. Entre altres raons, perquè allà a les fonts, una de les nostres veïnes, que és una coneguda de tots els veïns de Sant Quirze i crec que molt estimada, la Manisha Burung, ella és nepalí de naixement, santquirzenca i fontina d'adopció, i està aquí a l'estudi acompanyant-nos per poder veure com l'aigua va pel món fent el seu camí. També tenim, en aquest cas, al telèfon a un company i amic, que és en Ramon Terès. Hola, Ramon, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: A tu et tenim per Terres de Lleida, oi? El tenim per allà,
4: A les Garrigues.
2: A les Garrigues.
4: Aquí no plou mai, veus?
2: Aquí no plou mai, a les Garrigues no plou mai. I ara que dius que no plou mai, faig un petit viatge el 25 de setembre del 62 per tot seguit, sobretot, Ramon, m'apujaré molt naturalment a la teva memòria, entre altres coses perquè en el 62 jo encara no havia nascut i a mi tot m'ha arribat per allò que m'han explicat. Però tu en el 62 tenies 14 anys, és possible, més o menys?
4: Calcula... 14 anys, havia fet el febrer, havia fet 14 anys.
2: Tenies 14 anys, estaves vivint a les fonts i vas viure tots els fets d'aquella nit i dels dies successius. Per tant, la teva memòria ens pot portar allò que va ser real, no allò que un llegeix, que és el que em passa a mi. Jo puc compartir allò que he llegit. També tindrem l'oportunitat d'escoltar una altra veïna. Intentat aviam si podia venir algun veí o veïna de Los Rosales, ha estat difícil, finalment no s'ha pogut. I em porto el testimoni, la Manisha i tu la coneixeu també, tu Ramon, és la Teresa Miron, també és veïna de les Fonts, crec que més o menys i per edat, potser és una mica més petita que tu, però bueno, ella també té records, dels records d'una nena, del que va passar aquella nit. De fet, i si us sembla bé, després comencem nosaltres la nostra conversa amb aquesta mirada també posada en el Nepal i amb les dades que la Manisha ens porta al respecte, però si us sembla comencem escoltant a la Teresa Miron i què ens explica ella d'aquella nit del 62, us sembla?
4: Molt.
2: Vinga.
4: Sí, molt bé.
2: Doncs som-hi.
1: Em ve al cap doncs, veure tot el moviment que va haver-hi, després ser conscient amb el transcurs de del temps i dels anys, el concepte que tenies aleshores i el que estàs sentint ara, no? que veus la grandiositat que va ser, que en aquell moment no eres massa conscient, aviam, jo tenia uns anys. El concepte de la mort també era diferent, però clar, hi han coses que dius, sí, és veritat, ho revius d'una manera actual, no? Llavors es fa més gros, la cosa es fa més grossa. El sentiment de com t'ho diria, d'impotència, aquest sentiment de dir, caram, ho hagués pogut fer més o hagués pogut prendre les coses d'una altra manera o hagués pogut ajudar més. Clar, això t'ho planteges i dius, bueno, però escolta'm, aviam, centra't. Ah, llavors vens, quina edat tenies i la colla quina edat teníeu. Llavors, bueno, per això dic, però tot es barreja una mica. I el que és cert és que, esclar, quan sents que hi ha gent que el coneixies, que jugaves inclús al carrer, perquè llavors jugàvem al carrer, i que havien desaparegut aquella nit, que ja no els tornaries a veure, llavors, bueno, i la família és com s'havien quedat, doncs, perdent familiars, això entristeix una miqueta, sí. M'he trobat amb gent, que quan li dius alguna cosa et diu, mira, això no ho vull recordar. Però acostumaven a ser gent que ja eren més grans que jo. També ho vaig a dir, eh? I gent que no vol recordar doncs, perquè té un mal record, perquè va perdre algun familiar o perquè el que sigui i no vol recordar-ho. Això és veritat. Vaig arribar de col·le i plovia, perquè ja feia dies que plovia, que anàvem amb les catiusques i el xubasquero, perquè venia a escola a Terrassa, baixàvem amb el tren, però clar, jo baixava amb el tren i m'anava cap a casa, jo no travessava la riera ni veia res. Vull dir, per mi era un dia normal. Per altres persones, com el que portava la llet i aquestes persones que estaven fent els recorreguts, no, va ser diferent. Hi havia moltes anècdotes. Però per mi no, clar, em vaig enterar després. Clar, vam anar a dormir i jo sincerament, jo fins a l'endemà no em vaig enterar de res. El papa sí, perquè anava a agafar el tren per anar a Barcelona, perquè el papa treballava al carrer de Casp, en una empresa, al costat de Ràdio Barcelona, que per això també ens vam assabentar tot el tema, gràcies al Joaquín Soler Serrano i la ràdio, que ens enteràvem del que passava. Clar, va tornar a casa corrents, a canviar-se del traje, que no va amb traje, va pujar, es va posar roba de... Bueno, les camises remengades, això tinc el record, i el primer que diu, la nena que no es llevi, que no pot anar a col·le, que no pot anar al col·le i que no surti de casa. Jo vaig pensar, ui, què passa? Com que no surti de casa? Vaig pensar, ui... I a més això no col·legi, no tenia col·legi, doncs ens vam reunir tota la canalla, la canalleta del barri, doncs a veure coses. Vam anar baixant, cap a fins i tot a l'Hotel Blau, allà a l'Hotel Blau ja vam veure que passava alguna cosa, l'estació també, vam dir, ui, però bueno, anem tirant avall en direcció cap al pont. El pont ja no hi era, el pont que havíem inaugurat feia un any, no hi havia pont, vam començar a mirar el que dèiem a voltar, què ha passat aquí, ens vam quedar, però clar, canalla, doncs, bueno, precisament els llocs que no. Que mirem a l'esquerra i va ser molt impactant perquè la primera vegada que vaig veure un mort, a més despullat, una senyora com enroscada en l'arbre, aquell arbre l'havia aturat, es veu. Uns arbres que per mi eren molt grans i després he vist fotografies i evidentment no eren tan grans, jo me'ls imaginava més grans, el que era jo que era molt petita i menudeta. Clar, dius, home, això t'impacta i això amb això m'ha quedat gravat de per vida. I després, bueno, doncs això, que ja comences a mirar altres detalls, veus que allò ha sigut molt gros, el que dèiem, mires cap a l'estació de l'estació, cap a la zona on passa el tren, tot també malament. On hi ha el casal, el restaurant El Casal, es van quedar sense... s'havien dut tota la terra de sota, va quedar com una espècie balconada quasi penjant. Clar, vam veure que allò havia sigut molt bèstia. I clar, llavors ens va trobar unes persones grans que ens van fer fora d'allà, ens van fer marxar cap a casa. Vosotros para casa, és allò que ens van fotre amb mala d'això, perquè estaven, la gent, esclar, estaven buscant gent, estaven buscant altres persones, van dir que fan aquesta canalla aquí, ens van fer fora. Evidentment vam anar cap a casa. I aquí és on vam començar a fer preguntes. I clar, dius, si clar, responien doncs el que també sabien, perquè en aquell moment hi havia un descontrol total. Imatges, veure els pares, i familiars i coneguts, doncs, arremangats a les camises, portant matalassos, portant roba, portant menjar, les dones es mobilitzaven fent menjar, a casa vam acollir unes persones també fins que es va començar a aclarir un tema, una miqueta el tema. Això que va ser una moguda, però la gent es va mobilitzar moltíssim. Jo crec que els veïns van fer una tasca molt, molt important. Tothom es va unir allà, no hi havia diferències. Això sí que ho recordo, que va ser... I inclús ara t'ho diuen, no?
2: Doncs aquest és el testimoni de Teresa Mirón, una part del seu testimoni, on recull les experiències d'aquella nena d'11 anys que va arribar a casa, venia del col·legi. Ella no va ser conscient del que estava passant aquella nit fins al matí següent, com ens ha explicat, en què li van dir que no anava al col·le. La primera notícia, la primera novetat per ella és que no anava al col·le, cosa que podia ser motiu d'alegria en aquell moment. No vas al col·le, però ja clar, evidentment l'ambient tenia que estar molt, molt tocat. Com estava aquell ambient? Tu què recordes, Ramon, que eres això, 3 anyets més gran?
4: Bueno, jo recordo que la nit va vindre un senyor que vivia on ara a l'avinguda del Vallès, que llavors era la llei de la Riera pràcticament, va refugiar-se a casa perquè se li havia inundat la casa d'aigua. El dia següent, quan ens vam llevar a la casa, aquella i una altra que havia al costat havien desaparegut, totes dues, i al mateix temps, del que nosaltres dèiem el barri nou, també van desaparèixer moltes cases. De tot el barri, pràcticament 2/3 van desaparèixer aquella nit, Riera avall, amb la gent que va desaparèixer també, amb les cases, no? Inclús de la casa aquesta, d'aquest home que li dèiem el senyor Hilario, va marxar una nena de 14 anys que es va ofegar, que va ser un dels primers cadàvers que es van trobar a la Riera. Jo me'n recordo que la duien embolicada amb una persiana.
2: I què sentia aquell nen de 14 anys? Què pensaves?
4: Bueno, en principi sorpresa. Davant de casa estava tot ple de brossa, d'aigua, restes d'un vehicle, d'un cotxe que havia... Després vam saber que s'havia endut de Matadepera. I, bueno, pues això, sorpresa, incredulitat, perquè, a més, vull dir... començar el dia d'aquells esplèndids després de les tronades, sí, que generalment es produeixen. Pues el dia era així, era un dia esplèndid d'aquells que criden a l'alegria. Però era una...
2: Sí, en canvi, tot era bastant més trist en aquell moment. Manisha, fem un salt una mica per anar-nos movent en el temps. Nosaltres, és que el Ramon el tenim a casa seva, estem mantenint la connexió com millor podem i disponibilitat del Ramon. Deia que havent vist aquest primer matí després dels fets del 62, després veurem una mica també les causes, perquè són causes, l'origen són causes naturals, per entendre'ns, Veníem d'un període de perllongada sequera i de sobte va començar a ploure moltíssim, amb una gran intensitat. S'ha d'entendre també com és la orografia d'aquesta zona, amb rieres que habitualment estan seques i que de cop i volta es van trobar molt plenes d'aigua i a més acumulant restes diferents, arbres, pedres, que anaven cada cop complicant més el natural baixar de tota aquella aigua. Això serien els fets naturals, d'alguna manera, que després també veurem que no són exclusius del 62, ja veníem d'alguns antecedents relativament propers i al llarg de la història s'han produït moltes inundacions també, al llarg de la història de la humanitat, vull dir. Deia que ara li demanava la Manisha perquè en agost d'aquest any, a Nepal, el teu país d'origen, també hi ha hagut una riuada, no a la zona de la que tu ets, que el primer moment va ser, recordo, escriure't per saber si tothom estava bé. No és a la teva zona de naixement, és a la zona de Katmandú?
5: No és a la zona de Katmandú, és una altra zona més a prop de
2: més a prop de la frontera
5: i Tíbet, frontera entre Tíbet. Doncs el dia 26 d'agost va haver-hi una riuada sobtada. Doncs clar, el monsó, allà el juny, juliol, agost, és normal que pugui molt i que hagi esvaïda, que cauen les carreteres, que caiguin a l'arbre, que hagi esllavissada.
2: Però,
5: clar, en aquest dia no era perquè plogués molt, sinó que allà a dalt de la muntanya havia caigut gel, roca i havien fet un llac i després, de manera sobtada, ningú esperava que passés això. Doncs, de manera com a sobtada ha trencat el llac i doncs el riu ha passat des de la muntanya amb força que això mai ningú ha vist a la vida. És molt terrorífic.
2: De fet, és un fenomen diferent al que es va viure aquí. Aquí és això que havíem comentat abans, veníem d'una perllongada sequera, una pluja molt intensa i es va acumular moltíssima aigua des del coll de les Estanalles, que es diu. En el cas del Nepal tenim un glaciar que crec que es va desfer, seria això, oi?
5: Sí.
2: No tant per la intensitat de la pluja, sinó per la quantitat d'aigua d'aquest glaciar que va aconseguir...
5: acumulat i després...
2: Va trencar un mur, entenc que és, i va tirar cap endavant. Quan tu vas rebre la notícia, que la vam saber, això també és interessant, com el temps fa que les coses, les notícies arriben més de pressa.
5: Sí.
2: Ho parlàvem abans també amb el Miguel Ángel, abans d'entrar a l'estudi, la importància dels diferents medis de comunicació. Del 62, la Teresa Mirón ha fet una al·lusió a Soler Serrano, i entenc que és a Ràdio Barcelona, que va ser qui va donar una veu d'alerta del que havia passat relativament ràpida. És a dir, acabava de succeir, doncs en poc temps ja es va saber per tot arreu. Crec que va ser així, oi, Ramon?
4: Sí, jo calculo que va ser a partir del segon dia. El primer dia ja es van donar les notícies per Ràdio Barcelona, em sembla, recordar que era, i el segon dia ja va ser una notícia a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya i a nivell, jo diria que de molts països d'Europa, va ser una notícia molt important perquè tothom en parlava, la ràdio, la premsa i tal. I aquest senyor, aquest locutor, va ser un dels, diguem-ne, que va donar a les notícies més actualitat. Més actualitat que ha portat continuament, a part de que va fer una gran feina recollint diners per damnificats.
2: I més a més també va recollir també roba, en fi, aquest tipus d'iniciatives que es prenen en aquests moments.
4: Exactament, és una iniciativa que va permetre això, recollir i ajudar la gent de forma immediata perquè les autoritats van trigar a reaccionar una mica.
2: En el cas del Nepal vam saber de la riuada pràcticament mentre es passava, perquè estem ja en la gran època, en el gran temps d'internet i de les xarxes, i de fet havia imatges del que estava passant mentre estaven passant.
5: Exacte.
2: Aquesta seria una mica un dels canvis que s'han produït, que és aquesta immediatesa d'allò que passa. I tots estaven veient allò que estava passant mentre estava passant.
5: Exacte.
2: I això què va representar per tu, Manisha?
5: Va ser un moment molt traumàtic. I jo anava mirant vídeos, perquè com que quan comences a mirar un vídeo ja tothom havia publicat, i era com... Era molt dolorós, clar. Encara que estàs aquí i no passa a la teva família, però la gent d'allà... Bueno, som humans, doncs tenim sentiments, doncs sentim-ne dolors que passa a l'altra gent. Doncs és mateix que l'arribada que ha passat aquí 1962, no?, a les fonts,
2: sí.
5: I a Nepal ara, doncs el dolor és mateix, que perdem les famílies i les infraestructures i vides menudes, no?, els nens.
2: Els nens.
5: Sí, sí, que han patit això i les famílies que han perdut la gent, no podem ni imaginar. Sí, jo estava molt trista.
2: És que, a més, hi ha aquest component d'inesperat, d'inesperat, d'imprevisible i que no tens marge de reacció.
5: Mm.
2: Sobretot és que, i això crec que sí que ha sigut comú en els dos escenaris, malgrat els anys que hi ha de diferència entre allò que va passar el 62 i el que ha passat en el 26. Quan la natura es posa, el marge de reacció és mínim si és que hi és. Mm. Si és que hi és. Parlaves, també ho ha parlat la Teresa, i el Ramon també n'ha fet esment, i tu ara també, Manisha, les persones que desapareixen. En el cas del Nepal crec que ja portem, jo l'últim cop que ho havia mirat eren 4.500, i quan veníem cap aquí, cap a l'estudi, sí, estem amb 5.875, posats a tenir un cens de persones desaparegudes.
5: Sí.
2: Que desaparegudes vol dir que encara no sabem si les hem d'enterrar o si hi ha possibilitat de trobar-les en vida o què pot haver, eh?
5: Doncs mira, fins a la segona setmana va haver-hi 4 persones rescatades i aquestes persones eren molt dèbils, per sort que encara que no, era una esperança que havien passat 10 dies i van trobar 4 persones i aquestes persones han viscut, però jo tinc una amiga que de Barcelona, però és de Nepal. També el seu germà treballava a la frontera de Tíbet i Nepal on va passar això. Doncs el seu germà ha estat desaparegut. Aleshores, doncs no ha trobat fins ara, doncs elles, per ells és mort perquè ja porta 3 setmanes i han fet tots els tanatoris o tema això ja, perquè ja pensen que no trobaran. Però la gent encara estan seguint buscant perquè si...
2: Una certa esperança.
5: Exacte. Encara estan segueixen rescatant, buscant dins dels túnels, perquè hi havia molts hidroelèctrics a aquesta zona. Aleshores hi havia gent de tot arreu. De fet, una persona del meu poble també estava treballant allà, però no conec personalment, però era de la meva zona. Vaig mirar, bueno, ha sortit en les notícies que havien mort de la nostra poble també.
2: Sí?
5: Sí, doncs sí, ara sí, la família tenen esperança, però la gent, la policia, l'army de Nepal, tothom estan buscant.
2: Aquí també es va continuar buscant durant dies? O es va donar...
4: Sí, aquí al principi va costar, almenys per mi, va costar assimilar. Anaves assimilant el volum de la desgràcia, perquè t'entraves que el veí fulano de tal, el nen que anàvem tu a l'escola, la gent havien desaparegut. Però clar, els desapareguts aquí pràcticament no van aparèixer vius, perquè és molt diferent la situació. La gent que va sobreviure es va trobar a les 24 al dia següent, dir-ho d'alguna manera, no? No va haver desapareguts. Va haver desapareguts que van deixar, però van aparèixer.
2: Entenc.
4: Per desgràcia, no es va donar aquesta característica que hi ha hagut al Nepal, que n'ha aparegut gent viva després de diversos dies i tal. Aquí la gent que va aparèixer viva va aparèixer en tots. Els que no van desaparèixer, alguns no han aparegut. Després també hi ha un altre problema. És la possibilitat de que hi havia alguna gent que ni se sabia que estaven aquí perquè no estaven censats,
2: clar,
4: perquè era gent gran de l'interior del país,
2: sí.
4: I ara hi havia gent de tot arreu d'Espanya. Llavors hi havia gent que havia construït la caseta com podia, però no havia pogut o no s'havia empadronat o coses d'aquestes.
2: Sí, sí, per tant, no sabíem que ni que havíem de buscar-los per entendre'ns.
4: Exactament. Si no hi havia una llista de dir, no, aquests, que hi ha una llista de desapareguts perquè estaven aquí. Uh-huh. Hi havia alguns que sí, però hi havia alguns que no estaven ni censats ni, vamos...
2: Fixeu-vos que en un salt en el temps, tampoc tan gran, nosaltres ara en el present, per diferents raons, tenim a persones que estan vivint també a tocar de la Riera. El fenomen del sensellarisme, amb persones de diferents procedències, vivint això, a tocar de les rieres. No són persones, probablement la majoria, que estiguin censades.
4: Exacte.
2: Jo amb tot el respecte dic que són persones fantasmes, ningú sabem qui són.
4: Sí.
2: Per tant,
4: llavors eren gent d'aquí, del país, per dir-ho d'alguna manera.
2: Que algú podia reclamar-los des dels pobles d'origen, per entendre.
4: Sí, exactament, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
2: Que de fet és una mica el que va passar també,
4: Hi havia una situació de dir, no, és que la meva tieta o els meus pares estan a les fonts, estan per Terrassa o estan... Perquè la gent de família ho sabia, però clar, aquí amb aquesta circumstància d'aquestes persones que hi ha actualment, vivim a la Llera de la Riera pràcticament, no tenim ni aquesta possibilitat. És a dir, si passés una desgràcia en aquest moment, ningú segurament els donaria ni per desapareguts, perquè oficialment no existeixen.
2: Exacte. Sí, sí.
4: I la família no saben ni on estan.
2: Sí.
4: Mm-hmm. I és una situació bastant perillosa des del punt de vista que qualsevol dia pot baixar una riuada.
2: Sí.
4: I per una altra banda és una situació molt lamentable de que la gent tingui que viure
2: d'aquesta
4: amb aquesta situació en un país suposadament del primer món.
2: Sí, tenim aquí una qüestió humana, social, molt poc avançat, molt poc avançat per ser primer món, per ser primer món. En aquest moment, Manisha, com són les expectatives allà a Nepal? Qui està intervenint? Uh-huh. Vosaltres, a més val a dir, la Manisha forma part d'una entitat també molt coneguda aquí a Sant Quirze, que és els Amics de Nepal. Com està la situació des d'aquesta perspectiva de la col·laboració, entitats, com està l'escenari?
5: Doncs hi ha hagut una resposta molt important de la mateixa població. Vull dir que la gent està ajudant uns i altres,
2: com
5: no?
2: Deia la Teresa, que va passar, la primera reacció és d'uns i altres ajudant-nos.
5: Exacte, i també hi ha hagut una resposta nacional. Vull dir, abans potser passes coses i la gent d'altres llocs no t'ajuden, però de la meva zona, les meves amigues o els meus amics també estaven fent, donant suport econòmic i estaven ajudant d'aquesta manera. Doncs sí, hi ha hagut resposta d'ajuda nacional i internacional també. Xina, Índia i Espanya i Amèrica, no? Austràlia, molts països estan donant suport, però hi ha molta feina encara perquè hi ha moltes cases inundades, no? I estan sota del fang, hi ha moltes persones encara perdudes, estan buscant, hi ha molts ponts, 14, molts ponts han tret i ara no tenen camins per anar a aquests llocs. Doncs era l'única manera que podien anar a aquests llocs era en el helicòpter. Doncs aleshores sí, hi ha ajuda de tothom, de Sant Quirze, de fet, jo estic molt agraïda amb la gent de Sant Quirze perquè de l'Autònom del Món
2: ens
5: ha ajudat a Amics del Nepal també perquè pugui ajudar a la gent de Nepal i perquè des d'Amics del Nepal també han preparat roba o coses, necessitats bàsiques, no? Com de sanitari, coses de
2: sanitari,
5: exacte, producte sanitari, menjar, han preparat bosses.
2: Hi ha la possibilitat de donar també suport econòmic.
5: Sí.
2: Vols aprofitar per dir si, per exemple, si es pot fer un bizum o... Tens aquestes dades a mà?
5: Sí, si van Amics del Nepal
2: a la web,
5: sí. Ja poden trobar on
2: tota la info,
5: sí, sí, sí, poden fer un bizum.
2: Per exemple, aprofitem, ja que tenim aquesta oportunitat, perquè no?
5: Sí.
2: Per recordar que es pot donar aquest cop de mà per intentar que, bueno, serà ara complicat, estem parlant de reconstruir cases, però és que darrere de les cases hi ha persones. I això em porta... Ramon, tu creus que la riuada del 62 està tancada, la història de la riuada del 62?
4: Jo crec que no, perquè bueno, sempre hi ha gent que té memòria, nens desapareguts, un exemple, la, com organització i tal. A mi el que m'agradaria també ressaltar és una qüestió, la qüestió de la solidaritat. Uh-huh. Va haver dos tipus de solidaritat i en l'any 62. Una solidaritat que va ser la d'organitzar la recuperació de cadàvers, la búsqueda de gent, l'organització de la gent, localitzar gent, fer les infraestructures d'endència de dir, bueno, pues buscar menjar, etcètera. Aquesta va ser una solidaritat. Després va haver una altra solidaritat que va ser a nivell de tot l'Estat, va ser a nivell econòmic, a nivell de materials, a nivell de menjar, a tots els aquests nivells, no? Uh-huh. O sigui, dos tipus de solidaritat. La gent, perquè aquí no van aparèixer realment, per dir-ho d'alguna manera, fins als 4 o 5 dies, si no més, no va aparèixer realment una organització del govern. Uh-huh. Que llavors ni hi havia autonomies ni hi havia res d'això. Van començar a aparèixer alguns grups de falangistes, van començar a aparèixer la Creu Roja, sí que va actuar de forma immediata. Uh-huh. La Creu Roja local, que llavors estava militaritzada, va actuar de forma ràpida i espontània i junt amb els voluntaris, per dir-ho d'alguna manera, van ajudar a organitzar-ho tot, no? Uh-huh. Però l'autoritat, per dir-ho d'una manera, del govern, que era el que hi havia llavors, governador civil, etc., van trigar molt a reaccionar, perquè els va agafar també, anava a dir una vulgaritat, els va agafar una mica a contrapeu, no? Uh-huh. I, bueno, tampoc estaven massa preparats per aquest punt.
2: Per respondre, que sembla que tampoc s'estiguin al present, no tenim,
4: sí.
2: Això també és, també obre, sí, un capítol.
4: Són reaccions lentes que no, i en aquella manera, en aquella època es va actuar, amb l'arribada es va actuar molt lentament, després sí, tot molt, molt, molt ben organitzat, sobretot per bueno, recollir algun propina, algun altre.
2: Sí.
4: Això també es va veure a,
2: sí,
4: posteriori.
2: Sí.
4: I, bueno, la veritat, jo penso, és una opinió, però que vaig conèixer llavors i vaig conegut a posteriori, etc., que no va bé, no va ser net. Mm-hmm. Tot lo net que hauria de ser el tema d'organitzar les ajudes i tot això.
2: Aquí tenim alguns capítols dignes d'investigació encara, per, sí, tal de reconstruir la història com va ser. Si coincideixo, sí, coincideixo amb tu. I a propòsit d'aquest coincidir, jo a més estava pensant també en fets més recents, com la Dana de València, que tampoc fa pas tant, que va ser aquesta altra, sí, barbaritat recent. Hi ha un fet, després parlarem amb l'Anna un momentet, però abans m'agradaria tenir uns minuts, és un parell de minuts, per escoltar el Raimon, que té una cançó que jo no recordava i que avui he trobat, i així també tenim alguna cosa de música i pluja, tot relacionat en el programa. És un parell de minutets.
4: D'acord.
6: El meu país, la pluja no sap ploure.

No aniré mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps. Oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?

0: Aquest era un directe de Raimon al Palau de la Música de fa uns anys, uns quants anyets, potser no tants, amb aquesta cançó que a mi sempre... Té 97, pot ser? Quina barbaritat, jo pensava que era molt més a prop. La relativitat del temps, segons també l'edat de cadascú. Doncs del 97. El 97 Raimon interpretava al Palau de la Música aquesta cançó que a mi personalment sempre em commou profundament, amb aquesta mirada metafòrica també al que és l'escola i els nens, els cadàvers de nens que arriben a l'escola. Hem començat aquesta temporada amb un tema que no permet gaires alegries, però sí que m'agradaria tenir una mirada una mica de relativitzar. Aviam, intento explicar-me. Les inundacions, amb el canvi climàtic, etc., poden haver-se accentuat, però han existit al llarg de la història, ara l'Anna ens ho explicarà, i potser caldria pensar en el futur. Aquesta part és, jo crec, molt important. Si us sembla, escoltem a l'Anna un moment, Ramon? Escoltem a l'Anna,
1: sí,
0: el que ens explica sobre la història de les inundacions, i després ja intentem tancar parlant de futur, que sempre és bo pensar que hi ha un futur. Hola, Anna. Bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Avui parlarem d'un fenomen tan antic com la mateixa humanitat, les inundacions. I és que hi ha una contradicció fascinant. Necessitem l'aigua per viure, però quan hi ha massa, l'aigua també pot convertir-se en una força devastadora. Al llarg de la història, les grans civilitzacions han nascut precisament al costat dels rius. Egipte va créixer gràcies al Nil, Mesopotàmia entre el Tigris i l'Eufrates, i moltes ciutats es van construir prop de cursos d'aigua, perquè proporcionaven aliments, transport i terres fèrtils. Però viure prop d'un riu sempre ha tingut un risc, que un dia surti de mare. Les inundacions apareixen en els relats de moltes cultures. El cas més conegut és probablement el diluvi universal de la Bíblia, però també trobem històries semblants en textos molt més antics, com els de Mesopotàmia. És difícil saber fins a quin punt aquests relats parteixen d'inundacions reals, però ens demostren que l'aigua descontrolada ha impressionat l'ésser humà des de temps remots. Amb el creixement de les ciutats, el problema encara es va fer més gran. Hem ocupat planes fluvials, construït prop de les costes i modificat el curs dels rius. I avui, a més, el canvi climàtic està fent que alguns episodis de precipitacions extremes siguin més freqüents o intensos en determinades regions. Però hi ha una cosa que no ha canviat. L'aigua continua sent vida, i al mateix temps pot ser destrucció. Sense aigua no existiríem. Amb massa aigua podem perdre-ho tot en poques hores. Potser per això les inundacions han deixat una empremta tan profunda en la nostra història, perquè ens recorden que, per molt que construïm i controlem el nostre entorn, la natura continua tenint la seva pròpia força. Mercè, ens retrobem al proper programa.
0: Ens retrobem en aquesta nova temporada i en el proper programa. Un gust, com sempre, Anna, escoltar-te i tenir-te amb nosaltres. Jo crec que ella ha fet un resum excel·lent del que és la història de la humanitat envers les inundacions. I parlava de futur, intento ara agilitzar-me una mica a mi mateixa, perquè estem ja en el moment final. Què és aquesta idea de pensar? Jo crec que probablement sigui inevitable que passin el que se'n diuen catàstrofes naturals, però d'algunes d'elles ja tenim una mica d'experiència. Són segles vivint les mateixes situacions. Potser el futur ha de saber, i tenim avanços tecnològics extraordinaris, som capaços, no? Ara mateix hem arribat a la Lluna, diuen. Tu t'ho creus, Manisha, que hem estat a la Lluna? Sí, tu creus? Jo també m'ho crec, sí. I per tant, per què no aconseguir d'alguna manera, igual que els nostres avantpassats van tenir l'habilitat d'instal·lar-se prop de l'aigua per beneficiar-se'n, tenir ara la capacitat de ser prudents per protegir-nos d'ella. Creus que tenim expectatives de futur, d'un futur més segur, Ramon, al costat de les rieres? O com...
1: Bueno, a Terrassa, per exemple, està fent un projecte de renaturalització de les rieres, cosa que em sembla una ironia, perquè renaturalitzar les rieres significaria eliminar part de la població, millor dit, part dels edificis, que hi ha a la vora de la riera, de les rieres de Terrassa. Uh-huh. Però bueno, les rieres estan com estan. Hem de buscar solucions, pues sí. Mm-hmm. El que passa que el sistema mateix no permet fer determinades coses.
0: I amb certa agilitat,
1: dia, per mi, no es convertiran o les voldran convertir, m'imagino, en autopistes per l'aigua. Mm. I les rieres no són autopistes per l'aigua. Les rieres han de ser alguna més, han de ser una llera, ha de ser una vegetació de ribera, ha de ser una sèrie d'aspectes que serien naturals, cosa que no es podran fer amb les rieres, per exemple, de Terrassa, tant la de les Arenes com la del Palau. I, bueno, el futur no el veig massa clar jo amb aquest tema, perquè, per exemple, la riera de Rubí a les Fonts és un perill serio per les Fonts, perquè tenint en compte que ha d'assimilar
0: el capdal,
1: en cas d'inundació, les dues rieres, tant la de les Arenes com la del Palau, sí, tindria que tindre una llera que seria, tindria que ser com a mínim el doble de cada una d'aquestes dues. Uh-huh. I no ho és, ni ho és ni pot ser-ho, més que s'elimini part del barri de les Fonts. I a Terrassa pues, seria Can Anglada, seria, m'imagino, Can Boada, Poblenou, etc. S'haurien de reduir els barris amplitud a les rieres.
0: Donant de nou, i això, en realitat seria donant de nou l'espai original, nosaltres allà...
1: Ah, exactament. Allà això tenim... sí que seria renaturalitzar la riera.
0: Tenim fotos
1: però
0: de...
1: Però si no es fa així, no.
0: Tenim fotos d'abans del moment en què s'enclaven les parets i la riera era immensa, era com un camp extensíssim. Aquí el Sant Quirze, la Batxuca, crec que té unes característiques algo diferents. Jo no la conec tant, la Batxuca, però crec que les característiques són algo diferents, tot i que passa el mateix, a la que puja el volum, evidentment, pot arribar, no sé com estaria ara Los Rosales, jo crec que ara ja és un espai segur i no voldria pas especular amb allò que no conec en detall, però l'afany humà per construir sempre ens ha portat, sempre no, això és mentida, no ha sigut sempre, l'afany humà per construir ha sigut raonable durant molt temps fins que en algun moment potser va deixar de ser-ho, i tampoc
1: m'afia. És que el tema de construir té dos vessants. Per exemple, la riera del 62 va produir moltes víctimes per falta, per necessitat, perquè no hi havia possibilitat de fer millor edificacions ni en un lloc més segur. Uh-huh. En canvi, per altra banda, hi ha un altre tema que és el fet de l'especulació, que també ha portat desgràcies, és a dir, s'ha construït a llocs que no s'hi devia de construir per aspectes d'especulació. Sí. En aquella època es va construir allà per necessitat. Mm-hmm. Perquè no hi havia altra possibilitat. Avui en dia no. I avui en dia s'estan construint a zones que diuen no són inundables, perdona. Si en l'any 62 per aquí va baixar 2 metres d'aigua, pues això és inundable. Mm-hmm. Vull dir, per més que digui...
0: Clar, que ha canviat perquè ara no ho sigui.
1: Però ara diuen que no ho és.
0: Sí, sí.
1: Estan fent projectes a nous barris, etc. A Terrassa, per exemple... de fer-nos barris a zones que són inundables. Vull dir,

0: Continuem posant la pota encara.
1: Exacte, continuem posant la pota. Obrim un bri, sense venir-nos molt amunt, un bri d'esperança en que d'algun moment...
0: Sí, bueno, esperem que sí.
1: Per això no deixem també d'estar, inclús fent un programa com aquest, de record d'allò que va passar, donant-nos compte i sentint-nos molt propers al Nepal i el que ja ha passat i està passant, perquè encara estem estan present, estem en plena gestió de tot el que ha passat en el sentit més ampli i complexa. I fins aquí arribem. Agrair-te moltíssim, Ramon, aquesta connexió des de les Garrigues, i torna aviat. Ja saps que allà a les Fonts espera feina.
0: Si acabo les obres i me'n torno.
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, Manisha, per voler també acompanyar avui aquest retorn de Punicoma. Miguel Ángel, com sempre, moltes gràcies a l'altre costat del vidre. Anna, com sempre, també, amb el seu treball documental. I aquí a tornar a Punicoma, que s'ha vinculat amb la literatura, la vida, les cançons, però sobretot això, la vida en tota la seva amplitud. Moltes gràcies a tothom. Ens trobem la propera setmana.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, Sant Quirze. Bona tarda, mussols i mussoles, com esteu?
2: Ja hem entrat a la tardor.
1: Estem aquí un altre cop. Som 28 de setembre i estem disposats a començar el nostre programa, a informar-vos de coses interessants i a fer-vos a passar una bona estona.

De què parlarem avui? Suposo que qui més qui menys, venint de vacances, on ens relaxem, ens ho passem força bé i sortim de la nostra norma habitual en tots els aspectes, us haureu pesat a la bàscula i haureu dit: oi, què l'ets de més? Doncs, sense més preàmbuls, us passaré una sèrie de preguntes a fer-vos perquè sapigueu si esteu preparats per fer un canvi d'hàbits. Aquest test no és pas meu, és de la professional i amiga Anna Gispert. Me'l va fer fa molts anys, quan jo era pacient seva i intentava perdre pes. I com que acabem de venir de l'estiu, i us he dit que, com sempre, ens solem relaxar, passar-nos bé, que ja ens toca, després de tot un any de treballar, he pensat que us pot anar bé començar altre cop amb les rutines per perdre aquests quilets que s'hagin guanyat de més.

Aquest test es diu Preparació per al canvi d'hàbits. Estàs llest? Et pregunta. És un total de 10 preguntes que tu t'has de respondre amb un sí o amb un no, o amb un potser, per veure si verdaderament tens interès en canviar algunes coses a la teva vida en relació al pes, a la salut, sobretot a la salut. Si les teves respostes tenen més de 2 nos, o sigui, 2 respostes negatives, el test et donarà a entendre que no estàs preparat ni preparada. Passo a llegir-vos-ho, perquè això sí que s'ha de llegir. La pregunta número 1. Estic llest per començar a fer eleccions més saludables en la meva alimentació? Cuidar el tamany de les porcions que es mengen o provar nous aliments? Número 2. Estic preparat o preparada per evitar tenir a casa meva aliments poc saludables i substituir-los amb opcions amb menys greix i menys sucre? Número 3. Estic disposat o disposada a registrar el meu consum diari d'aliments i reflexionar sobre tot el que he incorporat al meu organisme? Número 4. Estic disposat o disposada a pensar sobre aquells hàbits que m'han sabotejat i han fet que el meu èxit en el passat sigui, per exemple, menjar davant la televisió, menjar molt ràpid, excedir-me per qüestions emocionals, etc. Número 5. Estic disposat o disposada a defensar els meus esforços davant de persones o ocasions que poden tractar de sabotejar-me conscient o inconscientment? Número 6. Estic disposat o disposada a deixar de creure en solucions màgiques d'aquestes que corren per internet per baixar de pes que acaben afectant la meva salut? Número 7. Estic disposat o disposada a comprometre'm a realitzar 3 dies d'activitat física per setmana d'uns 30 minuts de durada? Cadascun. Número 8. Estic disposat o disposada a beure alcohol amb moderació o a evitar-lo amb la finalitat d'aconseguir el meu objectiu? Número 9. Estic disposat o disposada a comptar amb l'ajuda d'un professional per tal de que m'aconselli i m'ajudi a aconseguir un estil de vida més saludable? I número 10 i últim. Estic segur, segura, de que ja estic decidit i llest per començar el canvi d'hàbits i aconseguir una vida més sana i més satisfactòria per mi? Aquest és el test que us donarà a entendre si realment teniu alguna intenció de posar-vos a ratlla, no? Que en diem, doncs, bueno, ja estem organitzats, ens hem ja tornat a organitzar, a la feina, a les famílies, les criatures, cap a l'escola, cap a les activitats extraescolars. Ja estem organitzats, ja no és la disbauxa que portem quan estem de vacances. Benvinguda disbauxa, Però hem d'estar organitzats per força per poder tirar la vida endavant. Llavors és el moment de pensar, bueno, tant em fa, he guanyat 3 quilos, però estic feliç, estic bé, em trobo bé, doncs no passa res. O dir, no, jo amb això sóc rigorós o rigorosa i vull tornar-me a posar ratlla, no? És el moment de tornar-nos a fer la llista de les intencions i dir, doncs, intentaré fer una miqueta d'esport,
mínim 30 minuts, perquè si no, no és efectiu, de l'esport que us agradi, que pugueu realitzar, 3 cops per setmana com a mínim. L'ideal és 5 cops per setmana, però, a veure, hem de ser realistes. Tothom té moltíssimes obligacions, tots anem mega estressats i a vegades la intenció és bona, però a l'hora de la pràctica no és realitzable. Jo sóc del parer que no ens hem de posar fites molt altes, ens hem de posar fites que estiguin al nostre abast, no? El que se'n diu en castellà, alcanzables. Perquè si ens posem unes fites que d'entrada, quan ja les estem escrivint en un bloc i ens ho pengem a la porta de la nevera, sabem que serà bastant difícil poder-les realitzar, llavors ens ve la frustració. Ens ve la frustració d'haver preparat tot un programa que sabem que segurament no es podrà realitzar. Llavors comença l'ansietat. L'ansietat dona ganes de menjar, normalment, o de fumar, cadascú amb les seves coses, i acabem doncs, tenint allò del peixet que es mossega la cua. Per tant, aquest test que us he llegit, quan escolteu el podcast, que segur que el podreu escoltar algun dia, que estigueu tranquils a casa, jo que sé, fent feina, planxant, cuinant, que no has de perdre temps, te'l poses a prop, jo ho faig així i escolto moltíssimes coses, doncs l'escolteu, agafeu un llapis i un paper, l'escolteu amb deteniment i us aneu posant al costat. Sí, no, potser, i veureu realment si teniu la capacitat d'estar preparats per els hàbits saludables, perquè la vostra salut sigui millor i perquè us alimenteu fabulosament bé, o no n'esteu. Si us surt que no n'esteu, no us atabaleu, no us atabaleu gens ni mica. La vida són fites i són moments. Un no pot dir, ah, sí, doncs ara faré una dieta perquè em vull aprimar 5 quilos. Si realment mentalment no està preparat, si no sap si tindrà temps de fer-ho, d'anar a comprar els aliments que necessita, de cuinar-los com s'han de cuinar. Per tant, no ens atabalem, no ens atabalem perquè la vida ja és prou estressant i prou dura com per haver-nos d'atabalar amb aquestes coses.

als que m'heu seguit des del principi, recordareu que una de les coses que vaig dir és que no volia parlar de la... O sigui, no volia establir el tema de parlar saludable amb la paraula fer dieta. No. Fer dieta no. O mengem bé, o mengem regular, o mengem malament. No hem de fer dieta. Hem d'adquirir uns hàbits dintre de les nostres possibilitats, això també s'ha de dir, i de les nostres butxaques. Això també s'ha de dir, perquè ja haureu notat tots i totes que el cistell de la compra s'està posant impossible, però impossible. Ara no farem aquí una estadística de lo que ha pujat a l'oli, de lo que ha pujat a l'arròs i de lo que ha pujat la fruita, però no és impossible portar una vida saludable sense gastar molts diners. No ens hem de posar a les virgueries d'avui en dia, doncs, d'aliments que es consideren uns bons nutrients i unes bones menges, i hem de comprar coses inaccessibles. Sabeu verdaderament que, doncs, un dels aliments que s'ha posat molt de moda i que diuen que és un greix molt saludable és el tema de l'alvocat, els aguacates, el famós alvocat. Ara a tot arreu mengem alvocat, a tot arreu posem alvocat, i l'alvocat sembla que ens ha de salvar la vida. Pues és un aliment que és car. És car. No hem de menjar alvocat cada dia, però si podem permetre'ns de menjar-ne una o dues vegades a la setmana, ens farà molt bé a la salut, moltíssim, perquè és una grassa bona, no és un greix insaturat. I és boníssim per la salut, té molt potassi, té molt zinc. En fi, un dia ja parlarem de les propietats d'alguns aliments que ara, entre cometes, s'han posat de moda, però no s'han posat de moda perquè sí, s'han posat de moda perquè hi ha molts metges integristes i naturistes que aconsellen que deixem les grasses trans, que es diuen, no? Ens desaconsellen, per exemple, l'oli de girassol, l'oli de llavors que no sabem quina procedència tenen, perquè són uns olis que quan agafen altes temperatures es converteixen en tòxics. Si els prenem crus, tampoc ens ha de passar res. No és recomanable, però tampoc ens ha de passar res. Perquè ara em ve el cap, per exemple, que quan fem una maionesa a casa, no?, amb el nostre catxarret mini pimer, no vull dir marques, però li diem tothom el mini pimer, sempre queda més bé i més espessa i més al punt si fem servir oli de girassol que no pas oli d'oliva, a part de que l'oli d'oliva la fa com molt pesant, no? Molt sana, molt bona, però molt pesant. Doncs bé, si vosaltres feu una maionesa amb un bon oli de girassol, no és nociu. El que fa que siguin nocius els olis vegetals és les temperatures a les que els hem de fer arribar, doncs jo que sé, per fer unes bones patates fregides o per arrebossar un llom, no? És aquest el problema. Bueno, i ara me n'he anat totalment a l'altra banda, hem començat a parlar de preus i acabem amb les propietats de l'oli.

havia vingut amb aquest tema del guany de pes a les vacances. Sempre us parlo de coses recomanables. Doncs avui us vull parlar dels 10 hàbits no recomanables per la bona salut del nostre cervell, que no hi parem mai massa atenció. Mireu, número 1. No és recomanable saltar-se l'esmorzar. Número 2. No és recomanable anar a dormir tard. Necessitem un mínim de 8 hores i de bon descans. Sé que és difícil, amb moltes professions, amb moltes famílies, per la circumstància que sigui, sé que és difícil, però hem d'agafar un hàbit. Si tenim l'hàbit d'anar a dormir a les 11, no pot ser que un dia anem a dormir a les 11, l'altre dia a les 12, l'altre dia a la 1 i l'altre dia ens quedem a veure la televisió fins a les 2 de la matinada. No és saludable pel nostre cervell. Número 3. Abusar del consum de farines i sucres blancs. Número 4. I no us poseu a riure. No és recomanable dormir abrigats amb gorro i mitjons. Número 5. Tampoc és recomanable aguantar-se l'orina. O sigui, allò de dir, ai, em sembla que tinc pipí però em fa mandra llevar-me. Gens recomanable. Número 6. Fer un consum excessiu de carns vermelles. Número 7. No és recomanable estar tancat a casa i no relacionar-se. Ens hem de socialitzar, amb qui sigui i amb el que sigui, però no ens podem tancar a casa. Número 8. No socialitzar-se i deixar de fer activitats en grup. Si ens és possible, hem d'aprendre a fer activitats en grup, del tema que sigui, del que ens agradi, però fer activitats en grup. Número 9. No és gens recomanable no tenir amics. I número 10. Gens recomanable ser una persona que es queixa tot el dia de tot el que li passa i tenir una activitat negativa davant de la vida. La vida és difícil, sí. És una muntanya russa, també. Tenim tots dificultats, sí, però hem de ser positius, assertius, empàtics. Amb aquests 10 consells, si aconseguiu, si és que els esteu fent malament i aconseguiu rectificar-los, el vostre cervell us ho agrairà moltíssim. Heu de modificar tots aquests comportaments i reforçar la vostra alimentació. Us sonarà repetició de cada programa, perquè quan parlo dels aliments que són recomanables pel nostre organisme i per la nostra salut, quasi sempre parlem dels mateixos, però és que no hi ha volta de full. Són els que són. L'alvocat, els ous, la civada, les fruites, les verdures, els tomàquets, l'api, les fruites seques, les llegums, ho hem sentit en diversos programes dels que hem parlat. Però és que són aliments realment recomanables. I estem parlant del cervell, estem parlant de l'òrgan que domina les nostres vides. I si no el nutrim bé, no podem estar bé. També us sonarà a repetició que ens hem d'hidratar bé amb aigua i poguem-nos permetre una copeta de vi o una cervesa diària, no més. Ens hem d'acostumar a llegir, a fer mots encreuats, sudokus, etc. El que us agradi, a jugar a l'ajedrez, fer funcionar les neurones. També és boníssim escoltar música, ballar, sortir a passejar a l'aire lliure, fer esport, el que més us agradi. Però ho heu de fer, perquè el vostre cervell us ho agrairà moltíssim. Hem de tenir la millor actitud en tot moment, encara que les coses no vagin com ens agradaria i el moment no sigui prou favorable.
Un altre consell que us volia donar sobre la nostra salut és que la majoria de les vegades no és tan important si mengem més ous que peix o si mengem més llegums que quinoa. És clau deixar de menjar allò que ens fa mal a tots sense excepció. Eliminar tots els aliments que ens oxiden l'organisme i fer-ho progressivament. I veureu com ens canvia l'estat de la nostra energia, la flexibilitat, les sensacions digestives, l'aspecte de la pell, per posar alguns exemples. Què hauríem d'eliminar per aconseguir el que us acabo de referenciar? Tornem a repetir: les farines refinades, el blat i els aliments amb gluten industrial, els cereals refinats, els làctics industrials de vaca són molt més recomanables, els d'ovella i els de cabra, l'alcohol, els additius alimentaris, els productes ultraprocessats i els refrescos ensucrats. Els endolcidors. Què passa amb els endolcidors? El sucre blanc, el de canya, el de panela, el de coco, el de remolatxa i els xarops d'àgave, d'atzavara, d'arròs. No hi ha cap endolcidor ni sucre que sigui bo per l'organisme. I si algun dia tens molta necessitat de menjar dolç, pren mel i considero una excepció. Tampoc és recomanable menjar peixos grossos. Ho havíeu sentit explicar mai, això? Els peixos grossos són les tonyines, la tonyina vermella, l'emperador, el peix espasa, el tauró, el cassó. I direu, i per què no són recomanables aquests peixos si n'hem menjat tota la vida? Doncs mireu, perquè tal i com tenim l'estat dels mars, el nostre Mediterrani sobretot, doncs aquests peixos grossos, per ser grossos, es mengen tot l'alumini, tot el camni, tot el plàstic, totes les porqueries que hi ha al fons del mar. Això composa la seva carn, la seva fibra, i nosaltres després, a través de menjar aquest peix, ho estem ingerint, i no és bo per la salut. També s'ha d'anar en compte amb els olis refinats i vegetals d'ignorada procedència. Una altra cosa que ens agrada molt, el cafè. El cafè torrefacte i el cafè en càpsules. L'Organització Mundial de la Salut ha determinat que són totalment nocius per la nostra salut. És millor prendre el cafè natural. El cafè torrefacte s'elabora de manera que quan es torra s'hi afegeix sucre i crea una capa de caramel en els grans que impedeix que hi entri la humitat. I d'aquesta manera es conserva més temps. Per tant, quan prenem un cafè torrefacte, prenem una gran quantitat de sucre, la torrefacció, que és industrial i és molt nociva, i amb el contacte amb l'aigua a gran temperatura, el sucre es crema i apareixen una gran quantitat d'acrilamides, un dels pitjors tòxics que es generen en algunes coccions. Tal i com fa uns anys ja us he dit que l'Organització Municipal de la Salut va reconèixer.

Per cert, sabeu què són les acrilamides? Aquest nom tan raret, acrilamides. Pues mireu, l'acrilamida és una substància química que es produeix en aliments rics en midó, exposats a altes temperatures. I ara m'agafareu moltíssima ràbia. Quan us digui, tot el que té acrilamides, depenent de com ho cuinem, us agafarà una ràbia tremenda. Perquè són les coses més bones. O sigui, quan fregim, quan torrem, quan fem una cocció, fem barbacoes, que ens agrada tant, coem al foc de llenya i a la brasa determinats aliments i els recremem, es fa allò tan torradet que és tan bo, inclús quan fas una paella, no? Tothom vol, almenys a mi m'agradava, jo ara no ho prenc perquè sé que no és bo, però a mi m'agradava moltíssim, no? Quan s'enganxa la paella, al fons de la paella, aquell arròs recremadet, això està ple d'acrilamides. Val? I no ho hauríem de consumir. Es va detectar per primera vegada no fa molts anys, a l'any 92, però el descobriment del foc i de la cuina s'han fet diversos estudis i el 2002 es van fer diverses avaluacions, arribant a la conclusió de que els aliments amb acrilamides augmenten el risc potencial de patir càncer. En consumidors de totes les edats, tant és que siguin persones adultes com nens més joves, i es converteixen en un autèntic perill per a les persones. Les conegudes patates chips, que ens agraden tant, els ganchitos, el pa torrat, la brioixeria, les galetes, els arrebossats, les croquetes, els gratinats, els crackers, els nachos, les torrades industrials, en fi, tot allò que ens agrada tant, que és tan saborós al paladar, com que són aliments que tenen un alt contingut d'amidó, d'almidón, de la seva pròpia composició, no es poden coure a més de 175 graus. Tenen que presentar un color clar o daurat, però no tirant a un daurat molt alt o negre. Per tant, jo us aconsellaré que el millor és fer coccions al vapor, al forn i bullides. No us diré que no feu mai cap barbacoa, per favor. No us ho diré. Però sí que us diré que quan feu una barbacoa tingueu molt present que no heu de recremar els aliments. Si feu una escalivada, heu de recremar el pebrot, l'esvergínia, la ceba, sí, l'heu de recremar, perquè llavors ens ho pelem i ens ho mengem pelat i l'acrilamida l'hem llançat. Però si fem una carn a la brasa, un bon entrecot, mil coses que podem fer, un bon xurrasco, què fem? Torradet. La majoria de persones els agrada cuit i torradet. Doncs aquell torradet, aquella cosa fosca, és l'acrilamida. I és molt i molt nociu. De veritat que us ho dono com un consell, de veritat. Vull dir, ja sé que no deixarem de menjar patates chips, ni deixarem de fer barbacoes, però sigueu conscients amb les vegades que mengeu aliments fets en aquestes coccions. Val? Mengem de quan en quan, tampoc crec que ens hagi de passar res. Però si tenim l'acostum de sempre recremar les coses, a vegades posem una torrada en una torradora, ens despistem, ostres, se m'ha torrat massa, se m'ha cremat, i ens la mengem igual perquè no volem llançar la torrada. Doncs, per favor, si més no, agafeu un ganivet i rasqueu aquella cosa negra, no us la mengeu. No us la mengeu perquè és molt nociva per l'organisme. Bé, i ara per no espantar-vos més, perquè a vegades us dic unes coses que no us deuen posar gaire bé, encara que siguin de veritat, perquè si no fossin de veritat us asseguro que no us les explicaria. No tinc cap interès en amargar-vos la vida. El que tinc interès és en ajudar. En ajudar a conèixer coses que jo fa molts anys tampoc coneixia, i que amb el pas dels anys, doncs,
llegir, formar-me i estar molt interessada en la salut de la meva família, m'han donat aquests coneixements. Però de veritat que no us dic res per amargar-vos la vida.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
1: Una vegada més us recordo que tots els programes de Ràdio Sant Quirze queden penjats a la web de la ràdio i els podeu despenjar quan vulgueu i escoltar-los a casa quan estigueu fent qualsevol altra cosa, quan estigueu cuinant, quan estigueu planxant, quan aneu amb el cotxe. Crec que si teniu interès és fàcil escoltar-ho. Us havia dit que parlaríem de les hormones de la felicitat. A veure, no us poseu a riure. Això de la felicitat necessitaríem aquí un psicòleg perquè ens digués exactament què punyetes és això de la felicitat. Perquè cada persona mesura la felicitat depenent de com li va la vida, de com li surten les coses i de com li van els projectes. Però de totes maneres, jo us vull parlar d'un tema que és un tema mèdic i que està comprovat i que està investigat. Hi ha hormones de la felicitat. Les coneixeu totes. Mireu, la dopamina, les endorfines, l'oxitocina i la serotonina. Segur que tots heu llegit, heu escoltat per la ràdio, heu vist un programa de tele que es parla d'aquestes hormones. I, bueno, podeu dir, bueno, i tot això què és, i tot això per què ens interessa? Doncs mireu, perquè nosaltres tenim la facultat de produir, les hormones les tenim, tots les portem incorporades, però tenim la facultat de produir que funcionin perfectament. Per exemple, com podem aconseguir la dopamina? Pues mireu, escoltant una música que us agradi, intentant dormir el màxim possible i bé. Si ens agrada el dolç, menjant una cosa dolça. O fer qualsevol cosa que ens agradi molt, la que sigui. Així tindrem la dopamina alta. Què passa quan són les endorfines? Les endorfines s'activen fent exercici, ballant i cantant. Tots ho fem d'una manera o altra, ni que sigui cantar a la dutxa, ni que sigui ballar una mica perquè sentim música i se'ns mouen els peus. I de fer exercici, doncs, moltes persones fan exercici. És igual quanta estona se'n faci, quin exercici sigui, però fer una mica d'exercici. Menjar xocolata negra de més del 70%. Quan toquem el 90%, amargueix una mica, eh? Però quan més alta és, quan més tant percent de xocolata pura té, més ens pugen les endorfines. I després, doncs, mirar, veure, llegir, anar a espectacles, coses que ens facin riure, que ens ho facin passar bé, res d'anar a mirar thrillers d'aquests de por, ni assassinats, ni guerres. Ja prou que ho veiem cada dia per la televisió, això. Això no fa falta. Hem de sortir i passar-nos-ho bé i riure tant com puguem. Llavors ve l'oxitocina. L'oxitocina és una hormona que, amb base química, avui en dia la injecten a les embarassades que van de part per aconseguir que el part es reguli i vagi més ràpid. A la meva època això no existia, eh? Però ara hi és. Com podem activar l'hormona de l'oxitocina del nostre cos? Doncs mireu, amb una cosa tan senzilla com, si us agrada, acariciar mascotes, acariciar animals. Animals de companyia, si aneu amb una hípica i veieu un cavall, acariciar mascotes. Cuina. A que no, eh? A que no ho veieu així, moltes de vosaltres. A que moltes de vosaltres per cuinar és un engorro. Pues mireu, d'oxitocina a tope. Abraçar. Fer petons. I també riure molt. Ja us vaig dir en un programa que ens havíem de fer, com a mínim, les persones, 3 abraçades diàries que duressin com a mínim 8 segons, perquè a vegades fem abraçades que no són abraçades, ni petons que no són petons, no? Mua-mua! I agafem pels ombros a l'altra persona, però això no és una abraçada. Això és un compliment. Ens hem d'abraçar de veritat, tenir contacte. I llavors ja, per últim, ens queda la serotonina. La serotonina s'activa prenent el sol. Aquest sol que ara està tan denostat, que hi ha metges que diuen que ens hem de protegir, altres metges que diuen que el sol s'ha de prendre a les hores que és més fluixet i que per res ens hem de posar aquestes cremes que ens costen tant diners i que diuen que ens protegeixen. Prendre el sol. Prendre el sol a primera hora del dematí, a última hora de la tarda, a les hores que el sol és menys potent. Sortir a caminar. Si podem, sortir a caminar. Meditar. Una cosa que fa uns anys que es va posar de moda i que quan ens deien relaxis, mediti, no sabíem ni el que volien dir. Però ara, afortunadament, també tothom sap que doncs, anar amb un raconet de casa teva que estigui tranquil, posar-se una música agradable, fluixeta, tancar els ulls i no pensar en res, això és meditar. I això fa que pugi la serotonina i et trobis fantàsticament bé quan has acabat i no necessita més de 10 minuts al dia. Ja sabeu que sempre parlem del factor temps, del temps que ens falta per fer totes les coses que volem fer. Però és que es tracta de 10 o de 5. És un moment. Fer exercicis de cardio. Qui pugui. I molt important, molt important, molt important, estar en contacte amb la natura. La poca que ens queda, però estar en contacte amb la natura. Quan he començat el programa us he dit que entràvem a l'època de la tardor. Jo, és una època que no m'agrada molt perquè perdem moltes hores de llum, val? Però que la trobo fantàstica per anar al bosc, per collir castanyes, per si trobem algun bolet, si trobem algun espàrrec de marge, abraçar-nos amb un arbre. Si ho feu amb consciència, amb ganes de gaudir d'allò que us trobeu pel camí, de veure com baixa un rierol, us asseguro que us trobareu la serotonina, us pujarà a tope i us trobareu fantàsticament bé i us podreu preparar, com que els que treballeu només ho podeu fer els caps de setmana, carregareu piles per passar la setmana. I aquestes són les recomanacions que us dono per activar les hormones de la felicitat. Si algun dia podem aconseguir que ens vingui una persona entesa amb la matèria, ja parlarem de què punyetes és això de la felicitat, perquè també crec que és un tema que val la pena aprofundir.

Mireu, avui us vull parlar d'un marisc, però del marisc més econòmic, dels musclos. Us vull parlar d'aquest marisc, d'aquest aliment, perquè en la seva senzillesa és una font destacada d'àcids grassos omega 3, tan recomanats actualment per tots els metges. Té vitamines del grup B com la B12 i la B2. També té vitamina C, ferro, zinc i seleni. Tot això ens ajuda a mantenir el sistema immunitari valent i fort. I també a la formació de musculatura. És molt ric en proteïnes. Cada 100 grams de musclo, sense clova, del tall del musclo, sense la petxina, té 10,5 grams de proteïna, que molts altres aliments no tenen. És molt interessant quan se segueix una alimentació per voler-se aprimar o no guanyar pes. I he pensat donar-vos algunes receptes senzilles que són boníssimes, fàcils i relativament econòmiques. Mireu, primer us parlaré dels musclos a la marinera, que estic convençudíssima que totes les cases els sabeu fer, perquè és la cosa més senzilla i més simple i més bona que mai he menjat. I que normalment, quan anem a un restaurant de platja o a una guingueta, xiringuito en castellà, solem demanar. Mireu, és tan senzill com que quan ens arriben els musclos a casa, això sí, és un molusc que hem de gastar al dia. Quan l'hem comprat, aquell dia l'hem de cuinar. I si per lo que sigui no el podem cuinar, l'hem de mantenir a la nevera, embolcallat amb un drap de cotó dels que fem servir a la cuina, ben xupat d'aigua i dintre d'un tàper, perquè si no, el múscul es mora. Val? Però si el podeu cuinar el mateix dia, millor que millor. Què hem de fer primer? Submergir-los amb aigua, amb un bon grapat de sal, i intentar treure les barbes que ja surten, les barbes del múscul, i a vegades pues, porten molta adherència d'haver estat, si és múscul de roca o és múscul de ara no em surt la paraula, no? Dels vivers, em porta menys, però normalment porta unes adherències que són una mica desagradables i amb un ganivet es poden treure. Un cop els tenim nets, els deixem escórrer i passem a fer un sofregit amb una ceba, 3 dents d'all picat, 2 tomàquets triturats, afegim pebre i sal i fem el sofregit. Quan ens sembla que el sofregit està a mig punt, afegim pebre vermell de la vera, un gotet de vi blanc o de vermut, el que tingueu encetat, i julivert picat. En aquest moment posarem els musclos a la cassola, això és millor fer-ho amb una cassola fonda, encara que sigui un sofregit, que normalment el fem en paella. Taparem, baixarem una mica el foc i el múscul s'obrirà. No heu de tenir-lo més de 5 minuts perquè si no queda molt cuit. En aquest moment despendrà el seu propi líquid i fa una salsa marinera boníssima. Proveu-los. És fàcil de fer i és un plat econòmic. I ja us he dit la quantitat de nutrients que ens aporta. Després també us donaré la recepta dels musclos arrebossats. Aquests musclos són molt típics del País Basc. I allà en diuen un nom, però és un nom que ara no recordo. I per tant jo li diré musclos arrebossats, perquè és tal com es fan. Mireu, ja us he explicat com s'han de netejar els musclos, d'acord? En aquest cas, quan els hàgim fet al vapor, traurem una clova i deixarem
l'altra clova amb el musclo adherit. Val? Per fer aquest plat és millor utilitzar el musclo gallec, no el musclo de roca català ni el musclo de les Terres de l'Ebre. El musclo gallec és molt més gros i molt més molsut i, per tant, va molt millor. D'acord? Quan hàgim tret la clova dels musclos, traurem també el musclo i el tallarem molt petit, com si féssim un trinxat d'una ceba. Val? El guardarem en un bol. Després picarem també petit una ceba, una dent d'all, mig pebrot vermell, mig pebrot verd, i posarem oli, sal i pebre i farem

set, que seria l'equivalent, n'hi posarem 600 i així ens quedarà més clara. Quan estigui espessa, la barrejarem amb aquest farcit que tenim en un bol i ho posarem a la nevera fins demà a l'hora de rebossar-los. Veieu, aquesta sí que és una preparació que la podeu fer en el dia que compreu el musclo, però que la podeu deixar preparada, per exemple, un dissabte per fer un aperitiu el diumenge. La deixeu tapada en un tàper hermètic a la nevera i ho teniu preparat per l'endemà. Què es fa l'endemà? S'agafa una de les cloves del musclo i la barreja de la beixamel amb el sofregit i els musclos talladets, es farceix la clova, es passen per ou batut i farina de galeta o panko, que és aquesta farina de galeta gruixuda que es fa servir a la cuina japonesa, i s'arrebossen amb oli de girassol. És una delícia. Aquests no serveixen tant per fer dieta, però són deliciosos, us ho asseguro. Tenen una mica més de feina, perquè tot s'ha de trinxar més, molt petit. El múscul a la marinera és més senzill de fer, però si feu un aperitiu i teniu convidats, triomfareu, us ho asseguro. Mireu, i ara també us vull donar una recepta que és molt socorrida perquè es diu paté de musclos. I aquest encara és més fàcil. Amb una llauna de musclos amb escabeig, una llauneta d'aquestes petites de 80 grams de tonyina, una cullerada sopera de maionesa que pot ser feta a casa o pot ser comprada, tres cullerades de formatge tipus Filadèlfia, el suc de la llauna dels musclos en escabeig, tot triturat al minipímer, us queda un paté per menjar amb torrades, que també és boníssim i també us serveix per fer un aperitiu, per berenar o per el que us vingui de gust. És clar, això sempre que els musclos us agradin, perquè si no us agraden els musclos, doncs aquestes receptes deixem-les córrer. I bé, fins aquí ha arribat el receptari d'avui.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Recordeu, com sempre, que si no ens heu pogut escoltar, ens podeu descarregar el programa a la web de Ràdio Sant Quirze. I ara m'acomiado de tots vosaltres, us dono les gràcies per escoltar-nos i us desitjo que passeu una molt bona setmana i que sigueu feliços. Bona tarda.

0: vos, mocedades, aquí, o què? Estem empanats.
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara?
4: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Ah!
1: No, una mica més.
0: Ah!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
5: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
1: Avui, veient com s'està forjant un nou 15M gràcies a la crisi de l'habitatge i entenent que acampar furtivament a la plaça Catalunya és el més proper que sentiran els joves a fer vacances amb aquests sous de merda que els esperen, som, pel sabés...
2: Vés a pastar, baby.
3: Bon dia.
1: Néstor Sart.
4: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: Molt bona tarda.
1: Magí Berneda.
6: What's wrong? Snake! Snake!
7: Molt bona nit, guapos.
1: Manuel Ocero.
8: Wesley, i els RDMG què?
9: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
10: Acho pijo, ¿cómo estáis, huevo?
1: Jo soc Pau Aguilar.
11: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
1: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a peu de pàgina, Ali Elmo, Pixelania i videojocs de paraules. Comencem amb Freaks and Beers.
7: És el meu ordinador també, no, ara?
3: El que passa és que estic mirant de què se té que parlar.
10: No pot ser el teu ordinador, saps per què? Perquè la seva taula de so està engegada.
7: A veure, jo, aprofitant que estem a Freaks and Beers, volia dir que he començat el còmic que ens va recomanar el puto Lolo, que sempre quan parla...
3: Quina setmana,
7: que li brillen els ullets. No, el dels animals. Com es diu?
3: Rebel·lió Animal.
10: Rebel·lió Animal.
7: I és molt al principi, però és que és molt potent, eh? O sigui, molt guai, molt guai. M'està agradant molt.
3: Bueno, notícies internes que ens hem passat. El Mike Flanagan, qui no sàpiga, Mike Flanagan va començar molt bé la seva carrera de terror i ara ja s'ha perdut totalment a la boira. Va fer Hush, que és aquella pel·li de la noia sorda. Després va fer els Jocs de Gerald, que és l'adaptació Stephen King, que està molt ben passada. La maledicció de Hill House, la maledicció de Bly Manor i Missa de mitjanit, que està molt bé. La vida de Chuck, que també és una adaptació de Stephen King. Doctor Sueño, que meh, i cada cop doncs es va diluint. Ara vol fer la sèrie, o està fent la sèrie de televisió de Carrie, i avui ha saltat la notícia que està fent un remake de l'Exorcista.
5: No era remake, era una història paral·lela.
1: Que està acabat, o sigui, deia que el juny del 2026 s'ha acabat del rodatge ja. O sigui, en principi...
5: Estan en post.
7: Això ho considerem manca d'originalitat també, o no tant?
3: No, mira, però passa algo que l'altre dia dèiem amb el Zack Snyder, que el Zack Snyder ha decidit fer una obra seva
5: i ha pitjat,
3: s'ha estampat d'una manera que la gent ha sortit dient no, o sigui, és hora d'entregar els instruments, i acte seguit ens vam recordar
5: necessita la Snyder Cut.
3: Sí, Snyder Cut de la pel·li que hem fet
1: diuen que és la pitjor de l'Snyder de moment,
3: de llarg, i ens anem recordat que el tio està fent un remake d'Escape from New York i vam dir oh no. Però aquí és on el Néstor, que és el ràpid del grup, va dir Snyder sempre és bo quan treballa amb el guió fet i amb una història prèvia feta, és a dir, l'Amanecer de los Muertos,
5: que es prengui.
3: L'Amanecer de los Muertos, que està totalment acotada, està 300, que es basa en el còmic i que no se surt del còmic, són d'això. Quan ja comença a tenir llibertat com a Sucker Punch, ja s'estampa una miqueta.
5: Zack Snyder és un bon director de fotografia. Fa bé, tio, fa coses que són estètiques, se li va la pinça amb la càmera lenta, però diguéssim que estèticament bé. El problema és que va de super guion director i...
1: Jo crec que necessita algú que li digui: Zac, això no.
5: Seu, Zac, quieta,
1: calma. Vull dir,
5: quieta.
1: Això sí, això no.
5: Quieta.
1: Sí, sí. No es quan, ell és el, quan ell és el jefe màxim que decideix què va i què no va, llavors és quan comença a cagar-la.
7: És Zac, sí. Zac, on estàs anant amb aquesta càmera lenta? On vas? On vaig? Deixa-la on estava.
5: Deixa-la al terra un altre cop, Zac.
10: És que el protagonista està dormint. O sigui, no cal una càmera lenta, està dormint.
1: No, és que recordo...
5: No es veu la diferència, Zac, ho entens o no?
10: És es que no es veu.
1: Les Rebel Moon eren seves, no?
3: La, sí,
1: la,
3: sí.
1: Jo recordo que la millor lluita que aquella que em vau fer veure que era la 2, la millor lluita de la pel·li era una que no era a càmera lenta. O sigui, amb això ja...
7: Això ho dius tot.
1: Sí, sí.
5: Sí, sí.
3: Després té la millor pel·li de zombis, però és el que dèiem, és un guió ja fet. És a dir, és una adaptació d'una pel·li del Romero.
1: Sí.
3: Directament. I per sí, mi és una de les millors pel·lis que s'han fet.
1: O sigui, aquesta sí que és un remake.
3: Sí, és un remake. Perquè no surt tot el de l'helicòpter i tal i qual, fan la història d'una
1: no,
3: manera
1: és
3: diferent.
1: És el centre comercial,
3: sí,
1: és...
3: Sí, sí, sí.
5: No, no, és bé adaptant coses que ja estan fetes, pensades i ben estructurades i tal. Vull dir, quan ell comença a fotre cullerada la seva, diu, és quan els guions no tenen sentit, els personatges són superficials i... Mm.
3: Molt bé, següent notícia. La sèrie aquesta d'Apple TV... que estan tirant endavant la conya que existeix entre el... Hi ha una llegenda urbana barra conya, que és que el Woody Harrelson i el Matthew McConaughey es porten molt bé a la vida real, són molt col·legues, però és que després tirant del fil podrien ser germans, podrien ser germanastres, perquè el que és el pare del Woody Harrelson o del Matthew McConaughey era un convicte fugitiu i tal, que just va estar, o sigui, una història que s'havia creat una llegenda urbana sobre
5: que s'havia zumbat
3: a la mare de l'altre, el Mike Conejo. I
1: és que la mare del Mike Conejo deixa-la anar també, sabeu l'anècdota aquella de quan va morir el seu pare?
3: No.
1: Que es veu que va morir al mig de l'acte sexual i quan se'l van endur els paramèdics, vull dir, la mare el que volia era treure el llençol d'allà a sobre perquè volia que veiessin amb la magnificència amb la que havia mort el seu pare. Sí, imagina't.
5: Muerte por Kiki.
1: Que sí, ha mort, però mireu, ha mort contigo, ha mort ultra empalmat.
5: Rigor mortis així, no? Té, un duro brillant.
3: Mireu quin rigor. Ai... Doncs això, que aleshores arrel d'això Apple TV ha fet una sèrie que com que fa conya al voltant d'aquesta llegenda urbana, però pel que es veu l'han fet amb el pressupost de marihuana de True Detective, perquè és algú que...
1: És l'escola de Harrison i l'altre, sí, sí, per fumar-se...
3: Fer-se uns mais, tio, mentre saps que estaria puta mare, tio. Fem una sèrie sobre la llegenda urbana i tal, i s'ha vist, doncs, que no van demanar pizzas abans d'escriure el guió, tio, i estan amb tota l'embruna, tio, allà escrivint. I després hi ha la pel·li aquesta del Robert Pattinson, que té un nou pels farloperos de IGN, que es diu Prime Time, però que a sobre hi ha hagut molta polèmica a Twitter perquè la pel·lícula va d'un senyor que es va dedicar a destapar pedòfils i que el director l'ha convertit amb ell en el villano. I a la veure. Gent... Explica, Pau.
1: No s'expliques de donar la meva opinió. A veure, jo entenc... Sí, a veure, òbviament... Enxampar pedòfils està bé. O sigui, això no ho negarem. Jo crec que el que critica IGN aquí, i pel que la gent diu que considera que el protagonista l'estan fent un villano, és que crec que ell es guanya la vida o intenta glorificar i fer un espectacle de tot això que
3: treure'n
1: passa.
3: Reddit,
1: no?
3: Treure'n Reddit.
1: Ah, exacte. Crec que aquest és el problema. No enxampar pedrastes. Bueno. Si no farà un espectacle d'això.
3: Bueno, com que el món està com està i el director és jueu, doncs ja saps a qui hem culpat, no?
1: Sí, evidentment, sí, sí.
7: I parlant de notes, els tres últims videojocs que han sortit també la darrera setmana,
3: Silent Hill Townfall un 8,
7: 81 a Metacritic, el Control Resonant, que és la segona part de Control, 80 també, 4 em sembla.
10: D'aquest parlen molt bé,
7: molt bé, sí, jo aquest més, aquí he fallat, també no sóc l'únic, però crec, i m'ensumava algú, a mi el primer m'agrada molt, però aquest em feia
1: quin poques... tipus de joc és aquest, Magí?
3: Tercera persona,
7: acció, però acció força esbojarada en tercera persona, molt hack and slash sembla.
1: No shooter, sinó ostres, passes i...
7: sí,
5: tens com un poder, no?
7: Sí, hi ha poders, hi ha molta màgia, de fet, hi ha, si heu vist algun tall per xarxes, es veu molt com si fos com si jugués el videojoc d'Inception,
3: és el que t'anava a dir, em recorda molt Inception.
7: Hi ha, es veu que hi ha l'habilitat de controlar que qualsevol superfície sigui, o sigui, la gravetat li donguis en aquella superfície, et permet moure't per l'escenari d'una manera, diuen que és super original.
3: L'escena de l'hotel d'Inception, la lluita, sí. Del, la lluita, sí. Del, sí. Del que van girant a l'habitació, pues, de l'hotel, una miqueta, una mica això
7: en la ciutat, o sigui, es veu molt molt guai.
1: I el moviment i tot és una mica com el primer God of War, per exemple, o...
7: no, molt, molt àgil, Pau, molt àgil. Sí, fas salts, triples salts, dash a l'aire, vull dir, és molt, molt boig en aquest sentit. I el que també esperem amb ganes aquí, amb el Pau Sabé, sobretot, el
3: la tercera combat, nota, l'Ace Combat.
7: Ace Combat, també, amb supernotaca, o sigui,
5: Ace Combat.
7: Ace
3: Combat, un 8, eh?
7: Què va, aquí un 8 no, què més?
3: Un 8 i mig, no era? Un 8 i mig?
7: 87, on anava.
1: Però hi ha modo realista o no? És a dir, tires, tens 4 missos, tens els 4 cap a la base.
3: Sí, és...
1: Tens, clar, tio. Paguem.
3: On estan? Hem de donar la volta, no? Tenim combustible. No? S'ha acabat.
7: No, diuen
3: que... És com el Peter Griffin, el padre de família aquell de que fan Charlie la fàbrica de xocolata, no? Que arriba el nen amb cadira de rodes. Ah, teniu rampa d'accés? Un palum. Se t'acaba aquí la visita.
7: Doncs diuen que el mode història, que és la gràcia d'aquest joc, dels Ace Combat, està molt guai, però parlen també molt bé del mode multijugador, perquè en aquest es veu que li han volgut donar com un extra multijugador. Diuen que per fi un joc, el Jotas era a tope.
3: El Jotas anirà, que traurà fum, nois.
7: Sí. Ja explicarem.
3: Ah, i li he posat weapons a la meva dona.
7: Ara, val. Pensava que literalment li havies dit que era bo, tocava estar armada.
1: L'armat.
3: Aquí tens un parell de M4s.
1: Ara està fent la ronda.
7: Espai de pebre, no dic ni ara. Això també està molt de moda ara.
3: Sí.
7: Doncs weapons i què tal?
3: Li va agradar molt. Però a més...
7: Però Midsommar més, no?
3: No.
1: No li ha posat.
3: Midsommar l'ha vist.
7: L'ha vist?
3: Sí.
1: No, tu has dit que no li va agradar, que li agraden més weapons que Midsommar.
3: No, jo he dit que Midsommar la vaig haver de despertar 3 o 4 cops amb un pal, així,
7: país,
3: en la distància.
1: Sí. Això és el que tu t'imaginaves que passaria.
7: Exacte.
3: No, el que volia dir-vos és, ara que un cop vista Resident Evil, weapons l'he gaudit molt més, perquè ara li començo a veure les maneres al Krieger, i després a la meva secció en parlo, nois. Ja veureu, però
5: ja és l'auto-spoiler, Déu.
3: Sí.
1: Algú més? Doncs fins aquí Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
3: Fa dues setmanes em vaig comprar jo a... La del Paco Roca. La setmana passada se l'ha comprat el Magí. Aquesta setmana qui li toca comprar-se un còmic? Va, quedeu al Pau i al...
10: No, aquesta setmana jo crec que no.
3: No,
10: però d'aquí dues setmanes ja tinc pendent unes compres que potser sí.
3: Quan ja haurem cobrat, no? Hem cobrat novament.
10: No, ja l'estic tirant una mica de hemeroteca.
3: Vale.
10: Una mica,
7: No estaria malament que la secció de Lolo la fes a principi de mes, només, saps? O sigui, per quan tinguem pasta, tio, perquè és que
5: anem a buscar ja un sponsor, tio, d'un lloc d'aquests, sí, exacte, on comprar, sí, els llibres.
10: La bona és la primera setmana.
7: Després
10: ja la sota.
3: La primera biblioteca. És el que es coneix com relleno, no?
10: Bueno, nois, avui porto un... Que ja sabeu que jo no porto molts... Jo no porto gaire mangas, però avui portaré...
3: Sempre vas amb armilla i pullover. Perquè no portes mangas. Samarreta de tirants, tipus quillo.
10: Jo no sóc gaire fèdric. Spy Family. Spy Family té, bueno, és un manga del
3: Tatsuda Endo. El Magí fa que sí, ja està traient la cartera.
7: Sí. No, no, faig que sí, perquè aquesta vull, no, el manga no me'l pillaré, però m'han recomanat molt la sèrie, però que sí, entenc que veu del...
10: Estan fent la sèrie a Netflix, que porten ja 3 temporades, però 3 temporades, les 2 primeres sí que estan doblades, la tercera no, està en japonès.
3: Vaig veure Attack on Titans en japonès la primera vegada, tio, i...
10: La primera. Després ja em va cansar una mica.
3: I el Magí que sap kaijus i de coses d'aquestes, el Magí.
7: Mira, gana Pixel Party, nois.
1: S'ha de mirar en versió original també, el
7: sempre, jo estic d'acord en que no se'l tingui, però... No lo digues, solo.
10: Spy Family. És el típic format que es porta molt ara aquí a... Bueno, no sé si a la resta d'Europa, però a Espanya segur, que és el format aquest petit... de
5: llibre de butxaca, no?
10: Sí, que costa 7-8 euros, vull dir, està bé. El que passa que el problema d'aquestes col·leccions és que
7: 40
5: 72.
10: No, 40, no, que va 40. Mira, One Piece ja porta 120 o 130.
7: One Piece és una bogeria.
10: Ja, sí. Probablement són molts, però bé, està bé. És la història del Twilight, que és un espia
3: i Crepúsculo també, de la
10: Crepúsculo, sí. Bueno, és un espia i li manen que ha de derrocar a un dictador d'un país inventat tal, que, i que per això ha de
1: Fevenuela, no?
10: Ha de simular una...
3: Fevenuela.
10: I que per això ha de derrocar a un dictador i ha de formar una família de mentida per... No, per infiltrar-se en la societat
3: tipus de Americans, tipus la sèrie, sí, de Americans.
10: Sí. Aleshores, clar, aquí és on comença una mica la bogeria, que ell coneix una noia i aquesta noia, no, com sembla que per ell és una noia, va, sí, aquesta noia que sí, que li agrada també, no, vol casar-se amb ell tal, però que aquesta noia és una coneguda assassina experta, que també la seva vida és secreta, ell ningú sap res. Okay. Sí,
3: és senyor i senyora Smith, és
10: sí,
3: de American.
10: Sí, i a més han d'adoptar una nena petita i van a un com es diu, un
3: orfenat.
10: Un orfenat, no? I agafa una la Anya, que és molt molt bona. I
3: però
10: també,
3: que
10: no?
3: Resulta que és la dictadora d'un planeta, no?
10: No, cadascú i després també adopten a un gos. On està aquí una mica la gràcia? La gràcia és que cadascú té unes qualitats, té uns poders, no? Ell és espia, és molt bota, no sé què, ella és una lluitadora brutal, la nena llegeix la ment i el gos ve el futur. La nena i el gos es complementen molt bé, perquè el gos ve el futur i la nena le llegeix la ment al gos
5: i, nice.
10: I clar, i la gràcia és que ningú, o sea, ella sí, perquè ella llegeix la ment del seu pare, la seva mare i tot, i sap que ella és una assassina tal, no sé què, però com que no té pares i la tracta molt bé, pues ella està encantada i ella simula que no, que
5: es fa
10: la tonta, saps?
5: No obris aquella porta, sisplau.
10: Exacte, sí. De fet, hi ha un capítol que hi ha una bomba, tal, no sé què, i una porta i ella avisa de que no ha d'obrir perquè el gos ha vist al futur que aquesta habitació explota, tal, no sé què. Està bé, és molt divertida, té fórmules que elles, vull dir, no inventa res, però agafa moltes fórmules que funcionen, les barreja i funcionen molt bé barrejades. I són molts de gags, com amb la nena, clar, va al col·legi, ella és una estudiant horrorosa, però llegeix la ment dels companys i fa les preguntes i va superant una mica i tal, però la nena és un desastre, però clar, el pare vol que ella sigui una bona alumna perquè vol que escali en la societat, perquè ha de mantenir un estatus per poder infiltrar-se, tot hi ha un, no, hi ha una, hi ha una, com que tot, tothom necessita algo i són un desastre, no? Són bons en el seu, però la resta és un desastre. I es complementen, no? I són aquesta mena d'històries, de gags, de petits no? Sí, pequeñas històries que són molt gracioses, que estan molt bé. La sèrie d'animació, allí, si la ves, amb els fills, està, és, nosaltres ens partim el cul, vull dir, perquè és la Ania, la nena, és supergraciosa. I bé, és, jo la recomanaria perquè em sembla que funciona, és un còmic que funciona molt bé, que ja us dic, no és la panacea, no és, no, no, probablement no llegiràs res que no hayas vist en algunes, com hem parlat, no? En el Senyor i Senyora Smith, o sea, veu de moltes coses, però les barreja molt bé l'autor i ho fa d'una forma molt no sé, molt, que funciona molt bé.
7: Molt bé.
1: Sí, i jo li puc... aquest.
10: Sí. O sea, jo, sí, està de biblioteca, sí. Si tens fills, bueno, tenir-los ahí a la prestatgeria, i el meu fill s'ha rellegit ja diverses vegades el còmic. Però, vull dir que,
7: per també... la temàtica, Lolo, això és més adolescents, no? Vull dir, perquè, clar, jo tinc aquí un nen de 6 anys i...
5: Li pots posar el que vulgui, Esteve. És el teu fill, ja. Ha vist Hostel, teu, ja. I s'ha veut tota la sèrie.
10: El meu fill es va llegir el primer...
5: Parles del Nils, no?
10: Als 8, el més 8 anys.
3: Petit, el gran,
7: amb 8
3: el
7: anys.
3: El gran ja firma amor, ell.
10: Sí.
7: Fa snap.
10: O sea, es pot llegir. O sea, vull dir, no té res que un nen petit... depèn de si... És més una qüestió de comprensió que no de que no es pugui llegir. Vull dir, si és un maixes molt petit, és que té 4 anys i llegeix letra de pal, no?, d'aquesta mayúscula.
3: Yeah. Tant de bo, home, tio.
10: Igual, no, perquè s'ha de llegir al revés... clar,
7: sí.
5: Encara està entenent, tio, que per quina banda es llegeix, tio, i llegeix al revés.
3: Llegeix sense que li agafi un derrame, tio, i a sobre, ja. Ara el llibre va al revés.
1: Que pensa que és un assassí a sou.
7: No, veus, la temàtica crec que és el que més això, però amb Bola Drac sí que tenim el primer que l'ha fullejat i sí que s'hi ha entès, però quan ve d'un occidental a la que pilla el manga sempre és allò de la vinyeta.
3: Parlant d'això, avui estava una festa d'aniversari de l'escola, li dic: Blai, no pots emprar això. I els pares se m'han quedat mirant. Emprar? I dic, fent-ho servir ja ho direm tots, tio. Jo li estic inculcant el català tot, màxim,
1: sí.
3: Tio.
1: Clar que sí, tio.
3: Sí, la cerca, l'emprar, tio, perquè si no el
10: farum... No he escoltat mai, emprar. No?
3: Sí, no. És fer servir.
10: Ah. Sí. Un 8. Jo li dono un 8.
3: Molt bé.
10: Sí, molt, un 8. Molt bé, sí.
5: Un maginet.
10: Un maginet,
7: sí. Està sempre bé, tu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Manuel, per les Adventures of Lolo. I ara, notes a peu de pàgina.
3: Bé, com ja us he dit, vaig veure l'altre dia el Resident Evil del Kreger i ahir li vaig posar weapons a la meva dona, i com més veig l'obra del Kreger, més m'agrada.
1: Vas puntuar el Resident, Pau, al final? Li vas posar nota?
3: Sí, diré que li vaig posar un 8.5.
5: Bueno, si no ho has fet ara.
1: Si és la millor pel·li de Resident Evil.
7: No, això
3: és, que, és difícil no ser la millor pel·li de Resident Evil. O sigui, si fas les coses amb un punt de coherència, ja ets la millor pel·li de Resident Evil. És igual. Que ho van fer, la millor era la 2, i com que sortíem de Matrix hi ha unes flipamentes de lluites contra el que les torres i el, o sigui, és horrible, i la 2 és la millor de tot. Si la frescor que demostra el Kreger no és flor d'un dia, potser tindrem un tio que ens faci gaudir molt als amants del terror. Ja sé que el Pau no li acaba de fer el pes, però crec que ha sigut això? Us ha parlat també vosaltres?
7: El Lolo, que ha estat tocant coses.
5: S'està fent proves.
10: Culpable, senyorita.
7: Analítica.
10: Culpable, senyorita.
3: I ho ha de recordar muerte, tio.
7: No, deixa-ho.
3: Sí, si la frescor que es demostra no és flor d'un dia, potser serà un director que ens porti grans films de terror. Ja sé que el Pau no li acaba de fer el pes, però crec que el problema del Kreger és que realment no fa un terror focalitzat a la por, sinó que més aviat fa costumbrisme terrorífic. És a dir, fa el dia a dia implementant la inquietud, la tensió i la por. És... és molt bo escenificant certes reaccions que crec que ens passarien a tots en moments determinats si ens passessin el que els hi passa als protagonistes.
1: Tu has vist Barbarian, Pau?
3: Sí, sí, les he vist les tres.
1: Vale.
3: I de fet me n'he adonat que el prota de Barbarian fa de secundari a Weapons, el prota de Resident Evil fa de secundari a Weapons.
1: Sí, és el drogata de
3: és
1: Weapons.
3: És el drogata, sí, sí. I el Han Solo és el poli. Sí, no, i el Han Solo és el poli. El Han Solo que va fer de Solo.
5: El Solo.
3: Mm. És el poli del bigoti.
1: El, com era? El porque vas solo?
3: Han, què más?
5: Calzoncillo,
3: este.
5: Comando.
3: Aleshores, crec que el Krieger el que li passa una mica és el que li va passar al Shyamalan amb The Village, en el sentit de que la gent volia anar a veure terror perquè els havien venut una mandanga, i The Village no és terror, però és una molt bona peli perquè fa aquesta fotografia de la quotidianitat i de la gent intentant seguir fent una vida normal quan algú molt paranormal els està passant al costat. I com faríem tots racionals, que és allò de no, és ropa, saps aquell monòleg del Goyo Jiménez de, que et despertes al mig de la nit i veus la roba sobre la cadira i et penses que és un assassí en sèrie i diu, com ho va ser un assassí, no és ropa, i si no, doncs pues és el i si no, el que no te deixa vivir. Doncs és una mica, el Krieger fa això, introdueix aquests petits matisos de malestar i inquietud, que de fet Weapons, vista una altra vegada, ja no em sembla tan esperpèntic al final, perquè ara ja entenc com funciona ell, amb aquest punt d'humor que té constantment, i la Gladys és molt bona, o sigui, el personatge de la Gladys és molt bo. Total, els que hagueu vist Resident Evil i sigueu gamers, potser trobareu a faltar certes coses que s'han anat repetint durant la saga i que per tal de treure's el coquet he decidit plasmar-ho en aquesta secció, d'acord? Habitualment a la saga hi ha moltes coses que repeteixen, com les herbes o la màquina d'escriure, que a la peli sí que hi surten, les herbetes verdes, la màquina d'escriure hi surten, però el que no hi surten són les notes. Les notes i els diaris. Aleshores, he decidit que us posaré una mica en situació i anem a recrear una mica com serien les notes, vale? Notes del Resident Evil.
7: Quants drets té això?
3: No ho sé, tots els del món. Així que imaginem-nos que som l'alfa team del grup Stars i sortim corrent.
1: Després de trobar l'helicòpter de l'equip Bravo i ser atacats per unes criatures misterioses, la resta de l'equip Alpha entra a la mansió Spencer. Al costat de l'entrada trobem el diari del conserge i l'entrada del 3 de setembre ens crida l'atenció.
3: En John ha tornat a perdre les claus de l'ascensor que porta al laboratori secret. Per sort, en tenim una còpia a la vitrina que hi ha darrere l'estàtua de la Medusa que hi ha a la Biblioteca Nord.
1: Diari del científic trobat al dormitori de la segona planta amb data del 20 d'abril.
3: Hem estat injectant el goril·la amb dosis de testiculina B12. És una barreja de testosterona, adrenalina i cocaïna. En John l'ha estat molestant amb un pal tota la tarda a través de la gàbia. Espero que el goril·la no s'escapi.
1: 25 d'abril.
3: El goril·la s'ha escapat.
1: Entrem a un menjador amb una gran taula de fusta massissa, parada amb canelobres i tot de coberts elegants. Hi ha quadres a les parets dels membres de la família Spencer. Sobre la lleixa de la llar de foc trobem una nota amb data del 7 d'agost.
3: Es fa saber a tots els treballadors d'Umbrella que la combinació de la caixa forta del despatx del director és 5 a la dreta, 8 a l'esquerra i 2 a la dreta.
1: Nota del jardiner deixat de l'hivernacle de l'ala oest.
3: Des de fa dies que sento sorolls estranys que venen de la finestra del subterrani. L'altre dia, mentre es podava els xipresos del pati de darrere, em va semblar sentir una veu molt greu, quasi inhumana, com si fos d'un goril·la dient: deixeu de tocar-me els collons! Això no m'agrada. Deixaré un diamant en forma de cor darrere el quadre de la família Spencer del Hall per si haig de marxar a correcuita.
1: A les instal·lacions d'Umbrella sota la mansió hi ha tot un complex d'investigació. Al microones de la zona de descans dels laboratoris hi trobem un pòstit que hi diu:
3: recordeu que avui 30 de juny és l'aniversari d'en John.
1: Més endavant, a una de les taules dels despatxos, trobem una nota que segueix la següent.
3: El regal d'en John es troba a l'armariet dels vestidors amb les lletres RE. En John li farà molta il·lusió aquest fusell M4 Tactical Master que li hem comprat. La combinació del candau és l'aniversari del John.
1: En una de les habitacions del segon pis, després de tancar la porta perseguits per quatre zombis, trobem un retall de paper ensangonat que hi diu:
3: l'altre dia vaig sentir dos executius d'Umbrella parlant d'una habitació secreta a l'ala oest. Pel que sembla, has de posar a les dues estàtues d'Apolo encarades una amb l'altra mentre s'estan fent el fuck you. Una ha d'estar mirant a l'est i l'altra a l'oest. Aleshores se t'obrirà la porta. Amb la tecnologia que tenen aquests fills de puta, no podien fer targetes de nivells com en el Metal Gear?
1: Diari d'en John trobat a la vitrina del menjador de convidats. Entrada de dilluns.
3: Qui havia de dir que les provetes de vidre es trencarien com si fossin de vidre? Em vaig posar a fer un joc de malabars amb les pipetes de l'experiment i una se'n va caure i es va trencar. Pel que es veu, el que contenia és un virus amb una consonant. Em sembla que m'acomiadaran. Entre lo del goril·la, les queixes de recursos humans per dir-li guapa a la Gil i ara això de la proveta, crec que s'empeten.
1: Entrada de dimarts.
3: Pel que es veu, el virus que s'ha escapat és el virus Enya, una versió espanyolitzadora del virus T. Em preocupa perquè em sembla que ens està infectant a tots. Ahir l'Ed em va dir entre crits que ell es deia Eduardo i després em va xiuxiuejar algo entre dents tipus «Què ponen tu DNI?». La Gil es va menjar el seu cap de departament entre crits de «Espanya 1 i no 51». Em sembla que el paracetamol no els afecta.
1: Entrada de dimecres.
3: Sembla que hi ha una mutació del virus Enya i alguns s'estan... que també se n'estan veient afectats. És el virus 33. Aquest efecte, en canvi, i el que fa és que la gent es posi noms com Armazenda, Guifré, Berenguer o Violant. I a tot i parlar com si fossin un capellà de Girona del 70, si et veuen una pell una mica bruna, canvien el passadís o et criden «torna-te'n al teu país». Jo els anomeno Josep Maries.
1: Entrada de dijous.
3: Creo que me ha infectat un dels virus. Me duele el cap i és culpa d'Espanya ens roba. L'esguard em comença a mermar i todo por culpa de los putos catalanes. Espero que l'ajuda arribi en premura. Viva Espanya!
1: Fantàstic!
3: Em fa molta gràcia que les notes aquestes del Resident Evil de sí. Es fa saber que les estàtues se tienen que mover de dreta a esquerra.
7: Està molt bé, no? Bona paròdia.
1: Molt bé, Pau, gràcies per les notes a Pau de Pàgina. I ara, el Yelmo. Bé, nois, després del cicle d'Obsession amb Yelmo i Yuyito...
3: Avui es porto Obsessió.
1: Avui es porto Obsessió, que és la versió de... No. Avui es porto una pel·lícula que feia temps que tenia pendent. Estava very much in the radar, però no l'havia vist fins aquesta setmana.
3: Backrooms.
1: I és que... No, no és Backrooms. I és que quan es va estrenar fa uns anys va haver-hi força hype amb aquesta pel·li. A més, és una pel·lícula de cinema espanyol que no n'acostumo a portar.
3: Oh, és la
1: última,
3: Verònica?
1: L'última, no, l'última va ser Estación Rocafort i li vaig posar un 4.
3: És que...
1: Però deixem-nos de collonades perquè avui el Yelmo us recomanaré Cerdita. Pel·lícula espanyola de l'any 2022, la qual podem definir com a thriller de terror. Ha estat dirigida i guionitzada per la Carlota Pereda i compta amb les interpretacions de la Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi i Irene Ferreiro. Curiosament, es tracta d'una adaptació del curt Cerdita, que l'any 2019 va guanyar el Goya a millor curtmetratge. De fet, també està dirigit per la Carlota Pereda i l'actriu principal també és la Laura Galán, o sigui que repeteixen, passen de fer el curt a fer la pel·lícula. De fet, el curt sembla tenir un punt més de catalanó, perquè entre els actrius que hi surten, en el curt, hi ha l'Elisabet Casanovas, que surt a Merlí, o la Mireia Vilapuig, que surt a Polseres Vermelles. Aquí, a l'hora de fer la pel·lícula, van dir prou catalanó i anem a fer...
3: La pel·lícula que va emocionar Espín.
1: Correcte. Petita sinopsi, situem-nos. Som a Villanueva de la Vera, província de Càceres. La Sara és una jove estudiant d'institut.
3: Això ja fa por.
1: Això, sí, el poble és bastant terrorífic. Ara ho veureu.
10: És que com sóc de Murcia, això no...
3: És que tot el que és fora de la metròpoli és Puerto Urraco, tio. O el poble del Resident Evil 4, tio.
1: La Sara és una jove estudiant d'institut amb sobrepès a qui les seves pròpies companyes li fan bullying. Concretament, l'aïllen socialment i la insulten dient-li cerdita amb l'excusa de que la seva família regenta la carnisseria local. Un dia d'estiu, el petit poble extremeny es veu sacsejat per un assassinat i una desaparició. La nostra protagonista, la Sara, es veurà involucrada en tot aquest afer quan les seves pròpies bullies són les següents a desaparèixer. I fins aquí puc llegir. La sinopsi és aquesta.
3: Ara. Entrada, la portada és ella coberta de sang, vull dir, no hi ha lugar a duda.
1: És que per la sinopsi i tot això és ja et dic que és molt Stephen King.
10: És una Carrie, no? Espanyol.
1: Sí. Malgrat que aquesta pel·lícula venia precedida de molts elogis i nominacions a premis, alguna cosa dins meu feia que dubtés sobre si m'acabaria agradant. Doncs dubte esvaït completament.
3: No,
1: molt bona pel·lícula espanyola. Sí, m'ha agradat. Molt bona pel·lícula espanyola del que seria la Carrie Cañí. Sí que és veritat...
3: Cañí, no? Es diu?
1: Sí. Sí que és veritat que Carrie només té la premissa inicial, és a dir, el que us he dit de la sinopsi. Més endavant va per altres derroteros. Si no la mireu pensant que és una adaptació del clàssic de Stephen King, perquè no ho és, vale? A mi personalment, ja et dic, els moments que més m'agraden són els que més s'acosten al que seria Carrie. El més es separa és així una mica, no sé com definir-ho. Està bé, però per mi, com més Carrie és, millor és la pel·lícula. Dit això, sí que em va quedar una mica la sensació d'acabar de més a menys fins al final, on acaba repuntant una mica. El punt fort, com acostuma a passar a altres pel·lícules espanyoles, és el costumbrisme realista que veiem a la pel·lícula i que ens pot fer...
3: Digues, bé que tots hem tirat del mateix jardí.
1: Sí, abans t'ho va comentar, que sí, doncs, anem més o menys pel mateix camí. Doncs sí, aquest costumbrisme realista molt present a les nostres pobles i viles. La gent gran asseguda davant de casa, no?, prenent la fresca a l'estiu, aquest ambient claustrofòbic típic de pobles petits on tot és hi hi ha ha,
3: però
1: quan tu no hi ets et foten verd. sí, pues, típic baixa de poble petit.
3: Vam anar a un casament a Albacete i la núvia havia de sortir de casa i passejar-se per tot el poble perquè era tradició, perquè tothom la veiés passar pel poble no era Albacete, era Alberca del Cantar, vull dir, no el...
1: Això t'anava a preguntar, si era Albacete, sí,
3: no, era la Manxa, era
5: uns quants quilòmetres, no? Albacete, sí, no. De recórrer, diuen, pensen sangonets, diuen, sabanes de taló.
3: La nòvia ha de sortir a les 6 de la matina, diuen, per arribar a les 12 a l'església.
1: Potser és per fer saber que ara ja està casada i ja està fora de...
3: Era en plan perquè les veïnes la veiessin vestida de nòvia.
5: Podríem criticar el vestit, no?
3: Sí. O sigui, tot lo del José Mota de la vieja del visillo i tal i qual, que ens feia molta gràcia, el tio l'únic que està fent és plasmar la realitat manxega, és així.
1: Sí, bueno, sí. Però ja et dic, aquí en aquesta pel·lícula crec que és el punt fort, perquè per exemple la Carmen Machi això ho sap fer molt bé també, vull dir, fa de mare de la cerdita, i vull dir, clar, o sigui, això de fer de mare així un punt de poble així, molt, un poble molt tancat i tal, això se li dona de meravella. En resum, Cerdita és una pel·li fresca i ben feta que per mi mereix un notable, un sòlid 7. I tot sigui de pas, si no sou molt fans del cinema de terror que conté elements sobrenaturals, aquesta us la podeu posar perfectament, perquè ja et dic que és un thriller de terror, però no té elements sobrenaturals enlloc. O sigui que us convido a que la mireu. Està bé, bona pel·lícula. Algú l'ha vist de vosaltres?
3: No. Per cert, m'agradaria dir que arrel dels Emmys, a Netflix la teniu, La bèstia que hi ha en mi, del Matthew Rhys, que ha guanyat l'Emmy a millor actor. Us la recomano molt. Minissèrie d'uns 6-8 episodis i és un thriller. Està molt bé. I surt la de Homeland, tio, ara no em sortirà. La Julieta de Romeo i Julieta, la Claire Danes. La Claire Danes, que fa molt bé el paper aquest de així de tia mig trastocada, sense ser una boja. Està molt ben feta la
7: on està? Plataforma
3: Netflix.
7: Netflix. Vale.
3: Netflix. Per això us ho dic, que és algo que és accessible. Si la voleu veure, són 8 episodis i la sèrie està molt bé. De fet, a IMDb té un 7.4. O sigui que és, és una sèrie bastant...
1: Està bé, sí. Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí, Ali Almo.
3: Quadraníssim, ara... això, eh, tio?
1: I ara, la Pixelània.
7: Una mica de joguets, de videojoguets.
3: No havíem rajat del primer, de la primera part d'aquest joc?
7: Del que porto avui?
3: Sí.
7: No ho sé, bueno, quan us faci la sinopsi, o sigui, de què va, jo crec que ja és còmic. Avui us porto les Splatoon Riders.
3: Les Splatoon en si l'havies portat aquí, ara no recordo si havia...
7: Jo vaig jugar, jo no havia... O sigui, de fet, només tinc el 3, abans de tenir aquest Riders.
3: Que era com un Fortnite, però amb calamars i tinta, no?
7: Sí, exacte, o sigui, de fet, si vols, començo per aquí, eh? De fet, volia situar una miqueta... Aquest és una... El Riders és un spin-off de la saga, mítica saga de Splatoon, saga exclusiu de Nintendo, i el jocs originals, l'1, 2 i 3, són jocs que estan molt centrats en el multijugador, però són jocs en els que portes a uns humans o uns éssers humanoides que tenen la capacitat de transformar-se en calamars, que això a priori és molt ridícul si ho fas en el terra, bueno, en qualsevol espai és ridícul si fas això, però el que vull dir és que al videojoc aquest els personatges porten unes armes i com que és molt Nintendo i molta filosofia de no a les armes que tens disparen pintura, d'acord?
3: Però és el calamar aquest típic de l'Harare japonès, que sí, és el calamar, sí, però, amb els ulls...
7: Sí, però quan apretes el botó de transformar-te en calamar, o sigui, passa a ser un calamar al terra, i si no hi ha pintura al terra, doncs el teu moviment és pràcticament res, o sigui, pots moure't mega lent.
5: És d'agonia al terra.
7: La gràcia...
3: T'estàs assecant el sol.
7: Aquests videojocs, l'objectiu no era matar o tacar o tocar els altres, sinó que podies tocar i els hi putejaves, diguéssim, però la gràcia era que guanyava el que pintaves més territori, d'acord? Llavors, el teu objectiu és anar atacant l'escenari i mentre, si tens un passadís que està pintat tot amb la teva pintura, tu podies nedar molt ràpid transformat en calamar en aquestes zones pintades, d'acord? I podies saltar així com... O sigui, et mous molt àgilment, de forma molt àgil, en aquestes zones pintades. Llavors, era una guerra d'equip, o sigui, un equip contra un altre i guanyava qui havia pintat més terreny, sí? Aquesta era una mica la premissa dels tres jocs anteriors. En el 3, jo, de fet, algú, recordo que per xarxes, no recordo qui, em va faltar una mica el respecte perquè en el programa que us el vaig portar parlava que jo en online és que diria que ni el vaig provar, i clar, això és una mega ofensa en aquest joc, que principalment el joc la gràcia és el multijugador, però en el 3 ja me'l vaig comprar precisament perquè jo no tenia gens de ganes d'entrar en multijugador, i en el 3 havien fet una mica moda història, i ara els Riders han fet un spin-off on obvien totalment el multijugador, es centren en el single player, i aquesta és una mica la gràcia. I a més es nota que el disseny de com han fet el joc és totalment addictiu, o sigui, és una cosa feta finura meravellosa. O sigui, la premissa del joc és molt ridícula: tu ets el pilot d'un helicòpter i portes a tres personatges que són personatges de la saga, els portes amb l'objectiu d'anar a una zona d'unes illes que es veu que volen aconseguir tresors, tot va en tornar a pillar tresors i fer-se ric, val? I això també és molt Nintendo, segurament molt d'empresa. I hi ha una tormenta a l'inici del joc i acabes una espècie d'illa d'estartalada, amb una espècie com si fos un port fet a nyaps, i allà és una mica el camp base. Llavors, tot el mapa és totalment, està com tacat, o sigui, està, quan tu actives el mapa ho veus tot amb boira, no? Una boira així estranya, i vas desbloquejant zones, no? La que veus un trosset d'una península, allà et marca que ja pots anar en el mapa amb una missió, completes la missió i cada missió que completes va com destapar una miqueta més de l'escenari, no? I aquest, no, és això, bàsicament, és anar a fer missions. Les missions tenen caràcter lleugerament diferent, al fons sempre vas matant a penya,
3: vas amb helicòpter, portes a tres tios.
7: doncs això, llavors el loop jugable, el programa passat us parlava del Pragmata, que era un joc que us deia que era d'aquests que és difícil parar de jugar. Doncs tornem a enganxar un altre joc que té un loop de joc que és molt addictiu, perquè les missions són molt relativament breus, amb la qual cosa això és, no t'ocupa un gran espai fer una missioneta, i però aquesta missió...
5: Les missions segueixen la dinàmica aquesta dels colors i convierten calamar,
7: sí,
5: i tot això.
7: Sí, aquí han fet una cosa rara, o sigui, perquè l'objectiu aquí no és tintant, aquí sí que és matant amics, d'acord? O sigui, jugues amb què dispares, però tu dispares pintura, llavors, a mesura que vas disparant amics, tu vas voluntàriament o involuntàriament vas tacant, de fet, la gràcia una miqueta és aquesta, l'estratègia de taco aquí i em puc moure, em puc sortir ràpid cap allà, no? Si està aquesta zona pintada, em puc transformar en calamar i puc marxar cap allà. De vegades, per accedir a certs

0: humans, no?
1: Amb coixins.
0: I els ulls, no els polses als ulls.
2: I armes, no, sisplau.
1: Armes, no.
3: No hi ha armes, no, és rated messiste.
1: Una, o sigui, tot, si us comento tot el que fa que el joc sigui enganxós o que addictiu en el bon sentit, és això, missions breus, molta acció. El joc són missions i talment tot el que va sortint per allà els enemics molt, és un joc que estressa una miqueta al principi. Sona molt bé, o sigui, el soroll que han fet pel tema, clar, no són bales, no hi ha explosió, però el tac-tac que vas disparant de la pintureta està molt ben fet, tant si toques algú com si no toques, està molt ben mesurat. I llavors hi ha una merda, això no sé si tots heu jugat en jocs en els quals el tema de que et vas pujant al nivell, quan tu tens una arma o un que sigui i dispares i cada toc li treus 24 de vida, però quan acabes la missió has aconseguit una petita millora que li posa la teva arma i ara ja no fas 24, fas 32, i aquells que et vas trobant ara ja els mates molt més ràpid, no? Els enemics més senzillots.
3: The Division.
1: Sí, juga amb aquesta idea de com es diuen això, té un nom, aquest subgènere de, bueno, té un toc més de rol perquè vas pujant, sí.
3: És com un shooter arcade, de fet, seria, sí. El concepte.
1: I lo guai és que el joc, al principi també fas dues o tres missions i cada cop que passes una missió, ja no només que guanyis cosetes, sinó que et van explicant, doncs ara també tens uns artilugios que els pots afegir, que són com unes armes secundàries que pots fotre torretes o jo que sé, uns globus que queden com flotant a l'aire que si els dispares exploten, no? Tots aquests estilugis, que al principi és com que m'abrumen, jo també, perquè ja tinc una edat, no? I segurament això a la gent jove li és igual.
3: A mi m'hi habla senzillo.
1: Dóna-m'ho a poc a poc, no? Però realment, al principi, o sigui, et van donant cosetes, però és com que, vale, ja t'ho obren tot el ventall d'opcions i cada partida que fas et donen millores de cosetes per l'artilugi, per no sé què, ara pots moure't més ràpid, ara fas una mica més de mal, ara no sé, i llavors és un no parar. Ja us dic, jo que sóc de passar-me els jocs, fer una mica el check i dir, vale, me l'he passat, guai, l'he gaudit i portar-lo aquí al programa, però és que aquest el vaig a passar-me i dic, necessito fer encara una mica més de vici per... No només, he vist els crèdits, però vull seguir jugant perquè ja és el típic joc que no me l'he pogut passar al 100% perquè estic allà a un nivell on és massa hardcore, o sigui, crec que he de farmejar i això sí em fa molt pal, que ja ho he fet una miqueta, però és un joc d'aquests que tens molta possibilitat d'anar-te buscant el subjoc.
3: Però no un shooter looter, no un shooter looter de pagar per tenir armes millors.
1: Tot està dins del joc. O sigui, un joc que és molt ric en contingut. Molt guai, molt guai. La veritat és que he gaudit moltíssim.
4: Més final, no? Vull dir que havies de pujar de nivell per poder-te enfrontar coses més papines,
1: sí.
4: I tal.
1: Sí, això també ho agraeixes. Tu veus el teu nivell, veus clarament quin nivell estàs i cada missió que fas et diuen quin nivell té aquella missió. Tu pots anar a missions que estiguin una miqueta més per sobre i si ets hàbil tu pots passar, s'ho faràs una miqueta. Clar, hi ha moments en els que dius, vale, hi ha moltes missions secundàries que no havia fet i quan estic a la recta final del joc, que ja veus que estes són els final bosses finals, perquè cada missió hi ha algunes missions que tenen, a més, final bosses, que també estan bastant guais. Doncs dic, hosti, hi ha moltes secundàries que no havia fet. I clar, arribes allà amb que sé, amb nivell 40 i tenies missions de nivell 20, 30, llavors, vinga, aquí, guai, no? Gaudeixes el punt d'aquest de vas molt sobradillo.
3: Passeu militar.
1: Sí, exacte. I res, nois, us diu, que guai, que o sigui, l'altre dia feia la reflexió al Twitter, vaig aprofitar per dir que, hòstia, que quin any, tio, que és un any molt guai. Els jocs aquests que semblen de segona línia són molt xulos i que em sabrà greu perquè sé que de cara a la lluita pel goti no pots portar-los tots, però és que són jocs que, a poc que us agradi jugar a videojocs, si hi ha tants que són recomanables sense ser els triple A que, no, aquí, Resident Evil Requiem en parlarà tothom, GTA 6, òbviament, però hi ha tant joc boníssim aquest any que
4: el pack aquest GTA 6, sisplau, tio, el pack 400 pavos, tio, sense el joc.
2: Com? Què és això?
1: No m'he entrat a la Pau Aguila, sí.
4: És una capseta que et venen de GTA 6, edició premium limitada, no sé quantos, a 400 pavos, 399/99,
1: i no hi ha.
3: Sense joc.
4: No hi ha joc.
1: No hi ha joc. Un mirall, un clauer, unes ulleres,
4: una bandejeta de farlopero, tio, que és el mirall,
1: una cullera de cubat de servir el gin tònic, la típica cullera així,
4: una figura.

0: creuer amb navalla d'aquestes com de faita, vull dir, de les antigues. Un minutet d'aquests del cocodrulo, no sé com collons li diuen aquesta merda.
1: A mi el que em fa mal és que diuen que hi ha el mapa. Això sí que em fa mal. O sigui, em fa molta
2: ràbia.
1: Que només
2: estarà allà. Només estarà.
0: Que t'has de comprar aquesta merda només pel mapa, tio? Vull dir.
1: No, no, òbviament no ho compraré. Òbviament no ho compraré. Però
0: el
1: que
0: Pau te'l troba, tio, al deep web d'aquests i l'imprimem en una copisteria d'aquestes.
3: Jo quan heu dit 400 pavos, jo m'imaginava que és un combo GTA 6 més Play 5 per 400 pavets.
2: Sí, sí, sí.
0: No hi ha. I en realitat no tens ni el joc.
2: Ni la Play.
3: I hi ha una oferta que és per 2,99.
1: És duríssim, és duríssim.
2: Per això em recordava de que el Magí fent aquest comentari de que quan tens nivell 40 i vas a les missions de nivell 20, em recorda el Cornwallis, no?, del Patriota, quan diu estos paletos casi le quitan toda la gloria a la victoria. Casi. Trallat, diu, un passeig militar fins al fons. Sí, sí, ho va penjar. Qui ho va penjar? Va ser el Patrick o va ser l'Uri, que ho van penjar en la capseta aquesta i va ser...
1: Sí. No m'hi trobaré. És un drama, és un drama.
0: No, jo va ser, jo em semblava ja un robo pensant que hi hagués el joc.
1: Vull dir, sí,
0: sí. O sigui, ja em sembla un robo, tenim, no dient, vale, tens el puto joc que sense format físic i sense no sé què, però si ven una targeteta amb el joc i tot aquest merchandatge afegit, no, és pur merchandatge.
3: O sigui, comptant que el joc val 100 pavos, o sigui, no val, el que ofereixen no val ni 300.
0: Allò, el cost de producció d'allò que els heu costat,
2: sí, els packs amb monyeco, els packs amb monyeco que valien 200 pavos,
1: però és que hi ha figures, hi ha figures molt guapes,
2: sí, hi havia figures molt guapes, però estaves comprant el joc i el monyeco. Aquí no estàs comprant el joc, aquí estàs comprant tot un grapat d'artilugis amb el logo del GTA.
3: Sí. Bueno, segur que ho compra, tio. Pues mira, pues.
0: No, no, bueno, no, és que segur. Em sembla que l'utilitza això, és que ho vendrà,
4: segur.
1: Sí, segur
4: que
1: sí.
2: Però hi ha molta gent... Hi ha revendes de històries d'aquestes de crispetes, tio.
1: Sí, i això és a nivell especulador, això ho compraran, no s'obrirà, i el primer dia a Wallapop i a eBay ho tindràs tot per 800 pavos i compraràs el rar, i aquí és el de sempre. Bé, res, nota de l'Splatoon, nois. Jo li posaré un 9.
0: No.
1: És que és excel·lent, no? Sí, un nou,
2: o sigui, et dona joc, no? Vull dir, és un joc que et dona,
1: dona joc, que et dona joc, sí, sí,
4: com que no tinc la Switch 2.
1: Vinga, Lolo. Aquí estem a una girotrònica que caigui una...
2: Parlant de girotròniques, segurament encara no està confirmat, però diumenge 22 de novembre estarem a la girotrònica.
4: Mas.
2: O sigui que aneu preparant,
3: si veure,
2: aneu preparant data, nois.
1: Nervis.
2: Perquè segurament hi anirem.
1: Home, hi haurà gent que ens escolta, no? Allà
2: I,
1: a Girona.
2: I a l'11, i això sí que està confirmat, el 10 d'octubre, al Saga. I això està confirmadíssim.
4: Però el dissabte, no?
2: Sí.
1: Sí.
2: Perquè el 12 és el dilluns. Dissabte és el 10.
3: Desfilada militar.
2: És dissabte 11, assemblea. Serà els frics que hi podem anar. Cada entrada som Magí, Lolo i jo. El Pau no ha dit res i el Néstor en principi és baixa. Però serem nosaltres a l'assemblea amb el Xavi PSX, amb el Patrick, té masses coses a fer. Segurament hi hagi també l'Uri Lúdic, els de Joc Creuat, si el Cetri decideix venir al Saga alguna vegada. I estarem allà el Lolo presentant algo. El Lolo presentant algo. I si voleu veure'ns les cares, allà l'11 d'octubre a Barcelona, i el 22 de novembre a la Girotrònica a Girona. O sigui que aneu preparant.
1: Guai.
4: Tinc dos oportunitats per comprar-me la Switch 2.
0: Per sucumbir a la pressió grupal.
1: És la millor consola d'ara, o sigui...
2: Jotas.
1: Jotas.
3: Gràcies, Magí, per la pixelània. Videojoc de paraules.
1: No ens casaran. Vinga, va. Sobre el taló i es veu una persona en un càsting per ser actor o actriu. L'encarregat de passar el càsting li demana al candidat que actuï com un troll i que es quedi quiet sense fer res, o bé que faci de persona diminuta. Es tanca el taló.
2: Espera.
1: No hem de dir joc? Sí, ha de fer...
2: Troll quiet nan.
1: com un troll o que es quedi quiet i sense fer res, o com una persona diminuta.
2: Ah, com un troll o que es quedi quiet o persona diminuta.
1: Sí.
2: O troll o quiet nan.
1: És el, quasi és el com, bueno, quasi el com troll ressonant.
2: Ressonant. Com troll ressonant.
1: Ressonant.
2: Magí, el Silent Now l'has provat al Townhall?
1: Sí.
2: I què, me'l compro o no? Perquè està molt barat, tio, i té una taza, o sigui,
1: a tu et posa nerviós que estigui molt barat, no?
2: És que no ho vaig entendre, tio, perquè és molt barat.
1: Ho preguntava pel grup de dir, però a veure, si algú sap per què es val 50 euros, perquè volies que et diguéssim, és un trunyaco, no?
2: No, saps per què ho preguntava? A veure, en plan, o he vist el joc malament, és a dir, o he agafat un DLC o alguna cosa, o és un DLC d'un joc...
0: És la caixa, tio, amb el merchandatge.
2: Sí, és el merchandatge, sí. No, no, era en plan, perquè com que tots els jocs estan sortint a 80 d'entrada, no en tenia perquè estava a la meitat.
4: Sí, quin joc?
2: El Silent Hill Townfall. Era en plan, són 3 hores de joc, saps? Era algun plan...
1: No, bueno, jo he vist ja gent que se l'ha passat i està entre les 10 i les 12 hores de
2: joc. Però 10-12 horetes està bé,
1: tia. Sí, fantàstic, sí. Jo, amb el poc que he jugat, sí, a tope. Tu vas arribar a jugar a Quiet Place?
2: No.
1: Tinc la sensació que és una mica, o sigui, perquè és en primera persona, que això també és una cosa que et tirarà enrere, ho sabies o no?
2: Que el joc és en primera persona?
1: Sí.
2: Ja m'han vist, vinga, gràcies.
1: és joc en tercera persona, ai, perdó, en primera persona, i el que passa és que està molt ben fet a nivell de el ritme, els gràfics, és fantàstic, i com aquí ho hem parat més d'una vegada, primera persona, o sigui, pel terror, la primera
2: millor
1: persona
2: Silent Hill 2, sí. Silent Hill 2 que aquest.
1: Sí, la crítica diu que sí.
2: Saps per què? Perquè és en tercera persona. Fins aquí.
1: No, escolteu, a la Pixelània de la setmana que ve, crec que ja us portaré, perquè també me l'he passat ara fa
2: el res,
1: el Silent Hill l'EFA.
2: Silent Hill l'EFA.
1: Sempre fa gràcia aquesta. És tan bo, i en aquest també he sigut
2: perquè
1: molt per
2: les
1: xarxes. Sí. És tan bo l'EFA, o sigui, boníssim, boníssim.
2: El Lolo ja està, li he follat la ment.
3: L'EFA. L'has ben catat, no, Magí? Per
2: l'has exprimit, Magí, tio, l'EFA.
1: L'he expremut i és...
0: Com t'agrada l'EFA?
3: Li ha tret tot el suc a...
2: I has esmerat per l'EFA, Magí.
1: I és boníssim, boníssim. I deia, he comparat a xarxes com Midsommar, té un punt Midsommar, o sigui,
0: però no hi ha res com l'EFA a la cara.
1: Res equiparable a l'EFA.
2: Bucaca.
1: Doncs res, ja us en parlaré.
2: És millor l'EFA que el Townfall?
1: A veure, jo no t'ho puc dir perquè no m'he passat el Townfall, però és difícil que el superi.
4: Perdó.
2: Té un esglai. Té un esglai.
4: Em botejo fent ni por.
1: Crec que la crítica posa l'EFA per sobre del Townfall.
2: Si m'haguessis de pillar un dels tres, em pillaries...
0: Posa l'EFA per sobre del Townfall.
3: No, perquè és una mica com frosting.
2: Glacé. L'EFA, el Townfall o el 2.
4: Deixeu.
1: Però era per no dir tot el nom, Lolo, entén-nos. Entre aquests tres,
2: el 2.
3: I ara Freaks and Kids.
2: L'EFA, no?
1: Jo crec que el 2, el problema que té el 2 és que ja havíem jugat el 2 original, però crec que el 2 és millor que l'EFA.
3: És que un cop ja d'això ja en perds l'interès.
2: Un cop ja l'EFA ja està, no? Ja dormir mitja volta ja està, dormir, no?
1: Sí. Ja farem un especial, l'EFA.
2: T'has fet el videojoc de paraules?
3: Bueno,
0: Freaks and Beats especial l'EFA, tio.
2: El videojoc de paraules serà, es veu un tio que es masturba i ja, serà l'EFA.
0: Tanca el taló.
3: Que vinguin al Saga si volen veure l'especial l'EFA de Freaks and Beats.
0: Amb moltes sorpreses.
3: En fi, doncs fins aquí el programa d'avui, que s'espau sabés.
2: Gràcies i bon dia. Sempre al nivell amunt, tio, per acabar.
0: Acabem a tope.
3: Néstor Sart.
0: Bona tarda.
3: Magí Berneda.
1: Adéu i bona nit.
3: Manuel Osero.
4: Ens veiem el 12 d'octubre a l'Arsenal Militar.
3: I un servidor, Pau Aguilar. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous a les 8 del vespre a U Ràdio i a les 10 de la nit a Ona 359 FM, que també estem disponibles a plataformes digitals com iVox, Podimo i iTunes, que ja estem amenaçant l'audiència. I que si a part d'escoltar-nos... Ah, exacte. Si a part d'escoltar-nos ens voleu veure la cara, podeu fer-ho a YouTube a vegades si el programa està ben penjat. I si voleu comentar-nos qualsevol cosa, ho podeu fer a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i buscar i arroba FreaksBeats. Moltes gràcies.
5: Una ruïna per una tonteria. Ok. Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tontorrón.

escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això. A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: mare meva s'acosta un moment de fer.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

fan per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

And I really don't see why it's so hard to be

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.